Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dimarts 7 de juliol. A les 11:30 del matí, 44a Festa de la Bicicleta. A 6:45 de la tarda, màster de Zumba Aquarroquetes per a tots els públics davant de les piscines cobertes.

0: A les 7 i mitja, xerrada. A voltes de l'eclipse total de sol de l'agost, Roquetes mira al cel. A càrrec de l'Associació Astronòmica Estar Ebre, a la Biblioteca de Roquetes, Mercè Lleixà. A les 8 del vespre, concurs de colles. Prova número 9, taula engalanada a la terrassa d'estiu. A les 9 i mitja de la nit, 42è sopar de la cabra a la terrassa d'estiu. I a continuació del sopar, balla amb l'orquestra Himalaya i festa terminal DJ Batalla i DJ Gallo. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Molt més que cançons que estimes. Tota la música.

creu a l'espai. Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Cat. FM, xarxes, internet, aplicació.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dimarts 7 de juliol. A les 11:30 del matí, 44a Festa de la Bicicleta. A 6:45 de la tarda, màster de Zumba Aqua Roquetes per a tots els públics davant de les piscines cobertes. A les 7:30, xerrada, a voltes de l'eclipse total de sol de l'agost, Roquetes mira al cel. A càrrec de l'Associació Astronòmica Estar Ebre, a la Biblioteca de Roquetes, Mercè Lleixà. A les 8 del vespre, concurs de colles, prova número 9, taula engalanada a la terrassa d'estiu. A les 9:30 de la nit, 42è sopar de la cabra a la terrassa d'estiu. I a continuació del sopar, ball amb l'orquestra Himalaya i festa terminal, DJ Batalla i DJ Gallo. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. El president de la Generalitat, Salvador Illa, presideix aquest matí una reunió de seguiment dels incendis amb representants dels bombers, agents rurals i responsables de gestió forestal. La trobada arriba després d'unes hores de màxima alerta per la simultaneïtat de focs a Catalunya, especialment a l'Anoia i a Sentmenat, i que compta també amb la participació dels consellers d'Interior, Territori, Presidència i Agricultura. La reunió coincideix amb una primera millora de la situació a l'Anoia, on els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. De fet, Protecció Civil ha aixecat el confinament a aquests municipis afectats, però la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt continua confinada perquè es troba dins del perímetre del foc. També es mantenen tallats tots els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. La situació continua sent complicada també al Vallès, on l'incendi de Sentmenat encara no es pot donar per estabilitzat. El foc havia avançat en direcció a Caldes de Montbui i havia obligat a confinar veïns de nuclis com la urbanització del Farell, situada dins del bosc. Davant la simultaneïtat d'incendis, el govern central, el comandament d'emergència, ha centralitzat el govern d'emergència a Cerdanyola del Vallès. Els bombers treballen per evitar el col·lapse operatiu i impedir que cap nou incendi es faci gran. Escoltem el cap de bombers, David Borrell.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sentmenat, la resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: La simultaneïtat d'aquests focs ha obligat a reduir els efectius destinats a l'incendi de Gavarres a l'Empordà, que encara no es dona per controlat i que ja ha afectat unes 2.200 hectàrees. A la Catalunya del Nord, l'incendi continua descontrolat, amb unes 5.000 hectàrees cremades i les flames a uns 30 quilòmetres de Perpinyà. Tot plegat coincideix amb una setmana marcada per l'onada de calor. Protecció Civil manté alerta el pla Procicat i el Servei Meteorològic de Catalunya preveu que el punt àlgid arribi avui i demà. Les temperatures poden superar els 42 graus a les comarques de Lleida, les Terres de l'Ebre i la Catalunya central i enfilar-se per sobre dels 40 en alguns punts del litoral i el prelitoral. Les humitats relatives seran molt baixes al centre del dia, un factor que dispara encara més el risc d'incendis forestals. Per tant, els agents rurals han restringit l'accés a 6 espais naturals, són les Gavarres, Montserrat, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialp, i es manté el pla Alfa de perill extrem a 11 municipis. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dimarts 7 de juliol. A les 11:30 del matí, 44a Festa de la Bicicleta. A 6:45 de la tarda, màster de Zumba Aqua Roquetes per a tots els públics davant de les piscines cobertes. A les 7:30, xerrada, a voltes de l'eclipse total de sol de l'agost, Roquetes mira al cel. A càrrec de l'Associació Astronòmica Estar Ebre, a la Biblioteca de Roquetes, Mercè Lleixà. A les 8 del vespre, concurs de colles, prova número 9, taula engalanada a la terrassa d'estiu. A les 9:30 de la nit, 42è sopar de la cabra a la terrassa d'estiu. I a continuació del sopar, ball amb l'orquestra Himalaya i festa terminal, DJ Batalla i DJ Gallo. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro, tota la música. On tu vulguis.
2: It's come to think call. We have dropped them on the IT in your wallet.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Pili García. Des d'ahir, Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és del de Sant Benet al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. L'objectiu és estabilitzar-lo avui, però caldrà estar molt pendents de l'evolució de vent de la marinada. Gemma Permanyer, des d'Ona Codinenca, quina és la darrera hora? Bon dia.
2: Bon dia, doncs mira, som al centre de control a Sant Benet, al pati de l'Institut, i des d'aquí us podem explicar que fa molt poca estona han comparegut doncs, tots els agents responsables d'aquest incendi. El que explicava el cap de l'operatiu, com bé deies, és que aquest foc continua actiu amb un perímetre irregular, amb molts focus secundaris. Ara mateix hi treballen 88 dotacions terrestres dels bombers de la Generalitat i també 5 mitjans aeris, a més de les ADF de la zona, pendents d'intentar estabilitzar tan aviat com sigui possible aquest flanc que ara està descontrolat, i molt pendents també de l'evolució d'aquest vent de marinada, que en cas que canviés podria fer que el foc saltés de carena i ens trobéssim en aquest escenari que temia el responsable dels bombers de la Generalitat, el David Borrell, aquest matí, quan deia que es podia reproduir la situació de l'any 2003. Per això, en aquest punt de control, a banda dels alcaldes de Sant Benet i alcaldes de Montbui, també hi ha els alcaldes de Gallifa i Sant Feliu de Codines com a municipis que podrien estar potencialment afectats en cas que la situació a hores d'ara canviés, però repetim que continua actiu amb aquest perímetre irregular.
1: Moltes gràcies, Gemma Permanyer. Ho anirem seguint. Bon dia.
2: Gràcies.
0: Notícies en xarxa.
1: A l'Anoia, en canvi, els bombers han donat per estabilitzar l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins del perímetre del foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. El foc ha cremat unes 400 hectàrees, segons dades provisionals dels agents rurals, i ha deixat 5 indústries afectades i una casa pràcticament malmesa. El SEM ha atès 6 persones, una menys lleu i 5 lleus. Finalment, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat, ha cremat unes 32 hectàrees a la zona de Comiols i els bombers hi mantenen efectius per evitar revifades, i també el de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'infocat en emergència i el Pla Alfa continua a nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. Recordem que es mantenen les restriccions a Montserrat, Les Gavarres, el Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dimarts 7 de juliol. A les 11:30 del matí, 44a Festa de la Bicicleta. A 6:45 de la tarda, màster de Zumba Aqua Roquetes per a tots els públics davant de les piscines cobertes. A les 7:30, xerrada, a voltes de l'eclipse total de sol de l'agost, Roquetes mira al cel. A càrrec de l'Associació Astronòmica Estar Ebre, a la Biblioteca de Roquetes, Mercè Lleixà. A les 8 del vespre, concurs de colles, prova número 9, taula engalanada a la terrassa d'estiu. A les 9:30 de la nit, 42è sopar de la cabra a la terrassa d'estiu. I a continuació del sopar, balla amb l'orquestra Himalaya i festa terminal DJ Batalla i DJ Gallo. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.

0: Pares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
1: Antena Caro,

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Pili García. Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el de Sant Menat, al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitzat. Tot i que a primera hora hi havia cert optimisme, els bombers alerten de represes importants al flanc dret, el que s'estén cap a Caldes de Montbui. L'incendi ha cremat unes 100 hectàrees, però té un potencial de fins a 2.000 i el perímetre continua inestable. Veïns del Farell a Caldes de Montbui han de continuar confinats i no hi ha previsió de retorn per als que ahir no van poder tornar a casa. També hi ha confinaments a Can Vinyes, a Can Sencisa, a Sentmenat. L'Ajuntament ha tancat els casals d'estiu com a mesura de prudència pel fum i per evitar desplaçaments. Els bombers treballen en condicions meteorològiques extraordinàriament crítiques, amb marinada seca i risc d'incendi molt extrem, especialment a les hores centrals del dia i també de cara a la tarda. L'objectiu és contenir el perímetre i intentar estabilitzar el foc al llarg de la jornada. Ho explica Eduard Martínez, cap operatiu dels bombers.
2: Per tant, avui màxima alerta per evitar, diguéssim, tornar a entrar en aquesta situació de simultaneïtat. Ara la desescalarem, és a dir, el 6,5 que teníem per simultaneïtat baixarem, només ens quedarà un incendi a 6,4, que és aquest incendi de Sant Menat. La resta d'incendis ens queden amb 6,3 o amb 6,2, però també molt a punt, doncs, per tornar a escalar si es donés el cas d'aquesta simultaneïtat avui mateix. Estem en una situació realment delicada.
1: A l'Anoia els bombers han donat per estabilitzat l'incendi que va començar ahir entre Carme i la Pobla de Claramunt. Protecció Civil ha aixecat el confinament als municipis afectats, però encara es manté a l'urbanització de les Garrigues de la Pobla de Claramunt perquè es troba dins del perímetre de foc. També continuen tallats els accessos a la zona i es demana no acostar-s'hi. Finalment, l'incendi d'Artesa de Segre a la Noguera ja està controlat i també el de la Bisbal de l'Empordà, que continua estabilitzat. Protecció Civil manté l'enfocat d'emergència i el Pla Alfa continua en nivell 4 a 111 municipis de 18 comarques. Es mantenen les restriccions i l'accés a Montserrat, les Gavarres, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies, la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. I també us expliquem que Barcelona començarà a principis de 2027 les obres del nou Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències, el SECOR, amb una inversió de prop de 37 milions d'euros. El projecte transformarà l'edifici Llac de les Tres Xemeneies en el nou Centre de Prevenció i Seguretat de la ciutat. Les obres han d'acabar a finals de 2028. I el Parlament Europeu aprova avui la nova normativa dels drets dels passatgers aeris. Les companyies hauran d'incloure l'equipatge demà al preu del bitllet i no podran cobrar un extra perquè els menors de 14 anys s'asseguin al costat. Les aerolínies tindran 12 mesos per adaptar-s'hi. Fins aquí les notícies.
0: Notícies en xarxa.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dimarts 7 de juliol. A les 11:30 del matí, 44a Festa de la Bicicleta. A 6:45 de la tarda, màster de Zumba Aqua Roquetes per a tots els públics davant de les piscines cobertes. A les 7:30, xerrada, a voltes de l'eclipse total de sol de l'agost, Roquetes mira al cel. A càrrec de l'Associació Astronòmica Estar Ebre, a la Biblioteca de Roquetes, Mercè Lleixà. A les 8 del vespre, concurs de colles, prova número 9, taula engalanada a la terrassa d'estiu. A les 9:30 de la nit, 42è sopar de la cabra a la terrassa d'estiu. I a continuació del sopar, balla amb l'orquestra Himalaya i festa terminal DJ Batalla i DJ Gallo. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro.

0: infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa. Entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol. Concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Arnau Vilà. Catalunya viu una situació de màxima alerta per la simultaneïtat de diversos incendis en diferents punts del país. El que ara mateix presenta una evolució més complicada és el de Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua actiu i encara no es pot donar per estabilitat. A hores d'ara nosaltres anem a cap allí, on ens explica la darrera hora la Gemma Permanyà, dona codinenca. Gemma, bon dia, que en sabem tot plegat.
2: Bon dia, doncs mira, tot just fa un moment hem comparegut aquí a Sentmenat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el cap de bombers, David Borrell, que acaben de tenir una reunió operativa amb tots els cossos d'emergència que estan treballant en aquesta zona. Com bé deies, dels quatre incendis que hi havia ahir a la tarda a Catalunya, el de Sentmenat és l'únic que continua actiu, el de la Noia està estabilitzat, el de la Bisbal també està estabilitzat i el d'Artesa de Segre controlat. Això els fa poder centrar tots els esforços en controlar aquest incendi que segueix tenint molt potencial. Es centren sobretot en aquest flanc dret per evitar doncs, que aquest potencial de les 2.000 hectàrees que explicàvem abans, si creués la Carena, arribés a Sant Sebastià de Montmajor i creués cap a Sant Llorenç de Munt i l'Ubac i també Pionera, repetint la situació del 2003, pogués tenir. Per tant, centren molt els esforços per evitar això. També treballen a la part esquerra, que té menys projecció, però és la que també es fa preocupar perquè no creixi cap a l'urbanització del Farell, que és un dels nuclis urbans que segueixen confinats. Segueixen els confinaments tant a Castellà del Vallès, en algunes urbanitzacions, com a Sentmenat, com en aquests dos nuclis de Caldes de Montbui. Tant la consellera com el cap de l'operatiu demanaven que es respectin aquestes mesures de precaució. Escoltem-los.
3: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
4: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre el que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i l'organització del Farell hem de tenir a la gent protegida.
2: Per tant, les properes hores, les hores de tarda, seran claus per poder afrontar garanties l'extinció d'aquest incendi que, com dèiem, continua actiu.
1: Moltes gràcies, Gemma. Doncs seguirem pendents de la darrera hora. Moltes gràcies. Bona tarda.
2: Gràcies.
0: Notícies en xarxa.
5: Serveis informatius d'Antena Caro.
6: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
7: Els vestits més elegants en la gala més esperada. Roquetes va donar inici el passat divendres a les Festes Majors 2026 amb una magnífica proclamació, on s'han vestit un total de 66 pubilles, hereus, pubilletes i hereuets. El primer gran acte oficial del programa ha crescut així en nombre de representants d'entitats i associacions respecte a l'edició anterior, en una vetllada on joves i infants van protagonitzar el traspàs de bandes i banderins davant prop d'un miler de persones a l'Hort de Cruells. L'esdeveniment es va poder veure també en directe per televisió a través de la retransmissió de Canal T i del canal de YouTube d'Antena Caro, on es pot tornar a veure. Durant la proclamació, la pubilla major Sofia Sancho va rebre la corona de mans de l'alcalde Ivan García, mentre que l'hereu major Mar Villaécija va estar distingit amb l'agulla per part de la regidora Cinta García. Tanmateix, Mar González va ser investida com a pubilleta major i Pau Vidal com a hereuet major. En una cerimònia on les noves pubilles i hereus de 2026 van prendre el relleu als representants de l'any passat. Durant la seva intervenció conjunta, la pubilla major Sofia Sancho i l'hereu major Mar Villaécija van afirmar en nom de tots els companys i companyes que entomen aquesta responsabilitat amb molta il·lusió, però sobretot amb un profund sentiment d'estima pel poble.
8: President i membres del patronat de festes, autoritats, pubilles, pubilletes, hereus, hereuets i entitats locals. Un agraïment també a tots els que han rereant feu possible que els nostres gegants Isabel i Gregori surtin al carrer a ballar el so de la gralla i el tabal. I com no, una salutació molt especial a la banda de música de la Lira Roquetense, la meva banda. Companys i amics, sense batres les festes no sonarien igual.
9: Roqueteros i roqueteres, ja són aquí les nostres estimades festes, les que fa un any que esperem amb especial il·lusió i que estem convençuts que les gaudirem com mai. Unes festes que portem al cor per sempre, recordant cada moment compartit. dies de retrobaments amb la colla, amb la família i amb els amics. Els dies en què diem avui marxaré pronte i al final acabem arribant a casa quan ja és clar.
8: La veritat és que encara ens costa una mica creure que avui siguem aquí dalt. Després dels nervis inicials vam entendre que era una oportunitat que només passa una vegada a la vida. I avui volem gaudir-la tant com esperem que gaudiu vosaltres d'aquesta festa major. Durant aquests dies, els carrers de la nostra ciutat ja li prenen aquell ambient tan característic que ens anuncia que la festa ja és aquí.
9: Dies on Roquetes canvia. Els carrers s'omplen de música, de tradicions, de festa i de vida. I el millor de tot és que hi ha actes per a tothom, petits, grans i joves, tots hi tenim un joc. 11 dies i més de 100 actes en què gaudirem d'allò que ens diferencia com a ciutat, com el cosoiris, les menjades populars, l'ofrena de flors i fruits, el concurs de colles i les nits de ball, entre altres. És a dir, la nostra essència.
8: Cada acte és una oportunitat per fer poble, per mantenir vives les nostres tradicions i per demostrar, una vegada més, que Roquetes sap gaudir de les seves festes amb alegria, respecte i convivència. Fem que aquests dies siguin una autèntica celebració del que som i del que ens uneix.
9: Abans d'acabar, voldríem parlar també en nom de totes les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Per a tots nosaltres és un autèntic orgull representar Roquetes i les seves entitats durant aquests dies de festa major i al llarg de tot l'any. És una responsabilitat que assumim amb molta il·lusió, però sobretot amb un profund sentiment d'estima pel nostre poble.
8: Aquesta oportunitat no seria possible sense la feina incansable del patronat de festes. Una tasca que sovint passa molt desapercebuda, però que hi és durant tot l'any, dedicant hores, esforç i molta il·lusió, perquè quan arriben aquests dies tot estigui a punt i Roquetes lluesqui com es mereix. Per això, en nom de tots, us volem donar les gràcies. Gràcies per confiar en nosaltres i per donar-nos l'oportunitat de representar la ciutat on hem crescut, la ciutat que ens ha vist fer grans i que ens ha ajudat a ser les persones que avui som.
9: Des d'avui i fins que s'acabi l'últim acte de festes majors, gaudim de cada instant amb intensitat, compartim-los amb qui més estimem i omplim carrers d'alegria i d'orgull de ser roqueteros i roqueteres.
8: Que no ens falti l'energia, les ganes de participar i la il·lusió de viure unes festes que, un any més, ens faran sentir orgullosos de casa nostra. Enguany, de ben segur, tindrem unes festes que ens eclipsaran a tothom.
9: Moltes gràcies, bones festes i visca Roquetes!
7: Després de catalogar la portada del programa de festes dedicada a l'eclipsi, obra d'Ignasi Blanc com una peça de museu, l'alcalde de Roquetes, Ivan García, no va deixar passar l'ocasió per demanar una forta ovació per als membres del patronat, a qui va mencionar un a un, agraint-los el seu treball incansable.
0: Moltes gràcies, regidores, regidors, president i membres del patronat de festes, presidents i membres d'entitats i associacions, pubilletes, hereuets, pubilles, hereus, roqueteres i roqueteros i gent que mos visita, molt bona tarda. Abans de començar, recordem l'any passat que per mala sort i per causa d'un incendi vam tindre que estar 2 dies de festa tancats a casa. Primer que res, felicitar i agrair a Roquetes de fer-ho com ho va fer llavors. Però avui vull recordar i ficar-nos al costat de la gent de Girona que estan patint allò que nosaltres malauradament vam patir fa un any. Un fort aplaudiment i molta força a Girona. Benvinguts a un dels actes més bonic i més emotius de les festes. Les festes del 2026, perquè com bé es veu, són les festes de l'eclipse. Som conscients que enguany viurem una fita històrica a Roquetes i a una bona part de la península, però a Roquetes tenim la sort de tindre el centre de referència d'estudi del sol i en aquest cas tenim la sort de tindre l'Observatori de l'Ebre. Durant uns dies estarem a l'epicentre mundial de la informació, de la recerca, de la investigació i de la visita de persones molt rellevants de l'àmbit de la ciència i això tindrà un impacte mediàtic que ens farà estar encara més orgullosos de ser d'on som. La portada del programa de festes d'Ignasi Blanc, me consta que va per aquí, ho reflexa de la millor manera i avui ens acompanya en aquest acte com dia. Gràcies, Ignasi, una vegada més per fer del nostre programa de festes una peça de museu. Un aplaudiment per a Ignasi Blanc. Amigues i amics, avui iniciem unes festes úniques, màgiques i inigualables. Unes festes fruit del treball de moltíssima gent. gent que dedica les seues vides per a que totes i tots gaudim 11 dies de festa intensos. Parlo, com no, del patronat de festes. Persones que surten de les seues feines i dediquen tota la resta del seu dia a treballar incansablement per a tots nosaltres. Mai serà prou agrair tot el que fan. Almenys vos demano dedicar-los el més fort aplaudiment de la tarda. Ajudem-los, entenem-los, agraïm-los, perdonem-los, però sobretot valorem el que fan. I parlo de Marcos Torralbo, Antonio Omedes, Pilar Escudero, Blas Dieguez, Josep Subirats, Josep Fava, Carlos Reverter, Gemma Querol, César Cervera, Albert Ventura, Roser Sánchez, Susana García i, com no, el seu president, Joan Carles Sangres. Gràcies, gràcies i moltes gràcies. Gràcies també a les entitats i associacions de la nostra ciutat, motor durant els 365 dies de l'any, i que esta setmana, com no, se posen al costat del patronat per omplir un programa en més de 100 actes diversos per a tothom i pensant en totes i tots los roqueteros. Vull fer una menció especial per a la banda de la Lira de Roquetes, la Colla Gegantera i els Grallers de Roquetes. Gràcies per posar música, tradició, festa i sobretot compromís en la nostra ciutat durant tot l'any, però especialment en estos dies. Moltes i moltes gràcies. Deixeu-me fer també una salutació especial i un agraïment a les pubilletes, hereuets, pubilles i hereus del 2025, l'any del 175è aniversari. Heu representat la ciutat de la millor manera. Teniu l'honor de ser la primera promoció que ens ha representat fora del nostre país. Parlo de l'intercanvi cultural que totes i tots vam viure al Sant Marcel, al poble que estem agermanats a França. Vos ben asseguro que d'aquells dies i de les festes de l'any passat vos portaré sempre al cor. Gràcies infinites. I a les pubilletes, hereuets, pubilles i hereus del 2026, un any especial per a mi, en què personalment tinc el goig de viure com un nebot i un nebot com hereu, perdó, i la meva filla com a pubilleta. Això fa més boniques, com ha dit el president, les festes, i per a un alcalde, tio, i també pare, encara és molt i molt més bonic. A totes i tots, gaudiu de cada moment, perquè passarà volant. Xaleu, rieu, ajudeu-vos en tot, però sobretot recordeu que representeu la millor ciutat del món. Bones festes a totes i tots. A les famílies, gràcies per apostar per la tradició. Gràcies per fer possible esta bonica imatge de dalt l'escenari. Gràcies per fer més grans les nostres festes. I ja acabo. Però abans, deixeu-me fer un agraïment a tot el personal de l'Ajuntament, en especial policia local, per vetllar per la nostra seguretat en cada moment, a la brigada municipal i el servei de neteja per treballar sense descans per aquest tot el que tenim durant les festes sigui possible. I també a l'equip de comunicació, ja ho veieu, ells no paren, per estar abans, durant i després de cada acte, per a que totes i tots estiguem informats de la millor manera i al moment. Gràcies, gràcies a tot el personal de la casa. I deixeu-me fer un últim, és dia d'agraïments, fer un últim agraïment a totes i tots els membres de la corporació i en especial, com no, al meu equip. Gràcies per treballar com ho feu incansablement, sempre en una mirada positiva, endavant. Gràcies per fer fàcil lo difícil i gràcies per estar sempre al peu del canó. Moltes i moltes gràcies, de cor. I com ha dit el president, sembla que avui ens han copiat el discurs, però ara toca parlar de les nostres famílies i les de tothom que treballa per al bé comú. Sense el vostre suport diari, res del que fem seria possible. En el meu cas, gràcies Anna, gràcies Mar, gràcies Quim i gràcies Judit i a tota la família. Però vull fer un agraïment extensiu a totes les famílies de regidors i regidores, de membres del patronat i membres de totes les entitats i associacions. Gràcies per estar sempre quan nosaltres no estem. Venen dies de ball, de panoli, d'ofrena, de processó, de ball de gegants, de cosoiris, que enguany vos prometo que les emocions seran fortes, de menjades populars, de proves de penyes, d'actes solidaris, d'actes esportius, de cultura, de tradició, de focs i correfocs, de veure sortir el sol, de son, d'alegria, d'actes per a grans, d'actes per a minuts, de calor, ne tindrem, d'aigua, de sol i de lluna, com diu l'eclipse. Roqueteres i roqueteros, sortim al carrer, xalem, riem, plorem, abracem-nos, ballem, retrobem-nos i gaudiu de les millors festes del món. Visca el Patronat de Festes, visca Roquetes i visca les nostres festes. Moltes gràcies.
7: Al seu torn, el president del Patronat de Festes de Roquetes, Juan Carlos Sangres, es va referir al caràcter solidari de la Festa Major d'enguany amb fins a 6 actes benèfics.
10: Companys del Patronat, companys d'altres entitats, Gregori, Isabel, Grallers, Banda de la Lira i públic en general. Us he de confessar que este matí encara no sabia què dir a la salutació. Molts pegarien mà del ChatGPT, jo en canvi crec que tinc una fada que m'il·lumina i algo surt. M'ha dit que és un any per a donar gràcies. I vull començar per les entitats i les seves juntes per ajudar-nos a omplir més de 150 actes i poder tenir una programació tan variada. Com no, el nostre ajuntament, que sempre ens dona suport, i no em refereixo només econòmicament, sinó escoltant-nos i apoyant-nos en les nostres decisions. També agrair a Roquetes, perquè encara que siguem festes majors, mai s'obliden dels més vulnerables. L'amic Paco Bolunya, exposició de fotos a favor de Càritas. El nostre pregoner Pau Hidalgo, mils de quilòmetres al llarg del món pel projecte ENMA. Els veterans del Club Deportiu, partit a favor de Càritas. Concert infantil en entrada solidària a l'Hospital Sant Joan de Déu. Bingo musical solidari a favor de l'àrea de pediatria del Verge de la Cinta. L'ofrena, on tota una ciutat sencera aporten més de 4.000 quilos de queviures. Gràcies per ser tan solidaris. Gràcies als roqueteros i roqueteres per participar de tots els actes que s'organitzen. Ens dona sentit a la feina que fem. Menció especial al nostre jovent per omplir els carrers d'aire fresc en dies de tanta calor. En un comportament exemplar, quina envejeta en feu. Se us estima. Gràcies a les pubilletes, hereuets, pubilles, hereus i les seves famílies per representar la nostra ciutat. El meu gràcies més gran és pels companys del patronat i la meva família per apoyar-me, ajudar-me i aguantar-me durant més de 30 anys. Jo sense vosaltres no sóc ningú. i vull copiar unes paraules del iaio de Cisco, el senyor Pepe García Lo Canalero. Dono les gràcies a les autoritats i el públic en general. I així no em deixo ningú. Per acabar, vull donar un consell als nostres mandataris. Cristina, Lídia, Cisco, Ivan. Estes festes sigueu menys regidors i menys alcalde i més pares i mares. Disfruteu dels moments màgics que ens brinden els fills. Jo, si puc, ho faré. Visca Roquetes, visca les seves festes i visca la seva gent.

0: Un exemple a seguir. Pau Hidalgo va pronunciar el passat dissabte el pregó de les Festes Majors de Roquetes 2026 com a esportista solidari roquetenc que va completar la volta al món en bici recollint 35.000 euros a favor del projecte EMMA per la investigació del càncer de mama. Impregnat per un genuí espírit de superació, el jove ciclista va fer un crit a la valentia i l'optimisme en un discurs fresc i dinàmic carregat de vivències i agraïments que va entusiasmar el públic reunit al Saló de Plens. L'alcalde de la ciutat, Ivan García, va acompanyar el pregoner durant l'acte, on també van assistir la resta de membres de la Corporació Municipal, una representació de Pubilles i Hereus i el president del Patronat de Festes, Juan Carlos Sangres, entre d'altres persones. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, va expressar la gratitud en nom del municipi per la proesa realitzada per part de Pau Hidalgo el 2026.
1: Benvinguts al pregó de les Festes Majors del 2026. Saludo regidores, regidors, Pubilles i Hereus, que ara feu prou bona cara. Avui és un dia dur per als Pubilles i els Hereus. Sergent de la policia local, família de Pau i públic que ens acompanya, benvinguts al pregó de festes. Avui l'honor de fer el pregó de la ciutat és Pau Hidalgo, com tots sabeu, Pau Hidalgo aragonès, que fa uns mesos va acabar de fer la volta al món en bicicleta, i això se diu molt ràpid, però costa molt de fer, eh? Aproximadament 20.000 quilòmetres a les seues cames, per un, i el més important, per un projecte solidari. Abans li comentava que és el segon pregó que tenim a l'Ajuntament de Roquetes vinculat al projecte EMMA, i això mos ha d'omplir d'orgull a tota la gent de Roquetes. És un projecte de territori, un projecte importantíssim per a lluitar contra una malaltia que, per desgràcia, qui més qui menys, la tenim a prop de casa. Per part meua, donar-te les gràcies pel que vas fer el dia que et van fer la rebuda, ja t'ho vaig dir, pel que vas fer. És molt gran el que vas fer, i fer-ho d'una manera solidària diu molt de tu. Com dic, el projecte de mà se ho mereix. Veient les imatges, se pot dir, fas enveja, molta enveja, perquè les vivències que t'has emportat sempre seran teues, i segurament que les portaràs tota la vida, i que estic segur que van llaure moments molt durs, segur, però també vas dir que passar moments molt xulos, i tal com se veu l'imatge, per indrets que segurament ningú dels que estem aquí tindrem la sort de gaudir-ho. Res més, gràcies Pau per ser de Roquetes, per fer el que vas fer, i quan vulgues, endavant en el pregó. Gràcies.
2: Bueno, primer que tot, gràcies a tothom per vindre. Sé que és una hora terrible, perquè l'una i mitja deu estar a quasi 40 graus fora de carrer, amb el qual, sent segon dia de festes, que hi ha 40.000 coses a fer, vos agraeixo que esteu tots aquí. També l'Ajuntament per invitar-me a fer el pregó de festes, una cosa que mai havia esperat fer. I també al Patronat de Festes per el currazo que hi haurà esta setmana, que esta setmana i setmanes preves i durant tot l'any per a preparar això, que no està pagat això. Bueno, més que res, volia explicar-vos una miqueta com va començar tot això, però preparant este pregó em vaig donar compte que això va començar, esta aventura, fa molt més temps. Abans que dies de gràcies per ser Roquetes, justament a casa meva només hi ha una roquetera, que és ma mare, mon pare és d'Almeria, ma germà és de Valladolid i jo sóc d'Alacant, con lo cual podeu veure que a casa
3: és de Roquetes.
2: Ja, adopteu de Roquetes.
3: Naixem en volem, los de Roquetes.
2: Sí, com els bascos. Llavors, com podeu veure, a casa meva allà tranquil·lits ja no han sigut des d'un principi, sinó que allà on anava estant hem deixat mans germanes, pues jo, i vam acabar aquí a Roquetes ja des d'un minut. Però després, una vegada també estant aquí a Roquetes, també vaig tindre la sort de criar-me al camp. Llavors, de veí tenia a Edgar, que era molt, molt bon amic, i els estius era anar a explorar pel Barranc de l'Os. Llavors, volgués o no, canviava tot una miqueta, perquè nosaltres sempre diem a casa, bueno, vaig a explorar. Ells il·lusos pensaven, bueno, se n'hi ha d'aquí detrás 5-10 metres, però nosaltres no anàvem barranc amunt, barranc avall, que per a saber tornar a casa havíem de seguir després les línies de la llum per a saber, ah, per aquí se'n va a casa nostra, llavors anàvem seguint. I això, vulgui ser o no, és un privilegi que no tenim el... No som conscients a vegades de tota la natura que tenim aquí a prop, i també la part de per la gent que viu aquí, que no tens la temor a, ai, me passarà, ai, me faran, ai, no sé què, sinó te'n vas i saps que no passarà, si perds algú t'ajudarà i no va passant res. Llavors, te'n vas donant cosetes

0: Compte d'aquestes cosetes que si has nascut a un altre lloc, si t'has trobat un altre ambient, si potser has nascut a gran ciutat i a la muntanya és algo més, més complicat o més desconegut per a nosaltres. Aquestes cosetes, després t'adones compte que t'ha d'entremor a dir, bueno, si em perdo, pues no passa res, ja trobaré el camí a casa, si passa algo, pues ja hi ha manera d'ajudar algú, és a dir, te vas traient aquestes coses que no ho notes, si no. I llavors, pas del temps, allò és que comences a tindre ganes de fer alguna cosa molt gran, com fer la volta al món i tal, però hi ha una gran diferència de voler-ho fer a començar-ho a preparar i dir-ho en veu alta allà de me'n vaig a fer això i preparar-ho bé. I recordo el primer dia que vaig vindre aquí a l'Ajuntament a dir-li a Sònia de, vale, Sònia, tinc aquesta idea, este projecte que és anar a fer la volta al món i intentar per cada quilòmetre recollir un euro solidari per a la investigació del càncer de mama de del projecte EMA, que aquí tenim a Noelia, que és una de les investigadores del projecte EMA. I jo he de tractar-me com un loco, que ha sigut el més normal de dir-me, bueno, ves, ja veurem què fem. No, no, és a dir, m'han apoyat, va empatitzar més amb uns pares que amb mi de pobres tons pares, el que patiran en això, i ja des d'un principi vam arrencar i d'aquí ja se van assumant moltíssima gent. Llavors ja il·lusiona i fa temor per igual, perquè il·lusiona molt perquè s'apunta molta gent. Llavors, aquí, primer l'Ajuntament, després moltes entitats que es van començar a apuntar per ajudar-nos, clubs, negocis, gent, família que ho patix, amics que t'apoyen quan estàs allà jo no molt convençut i també. Llavors, veus que una coseta que comences i que arrenques per tu mateix, la gent se va sumant per tot l'ofici solidari que hi ha detrás, llavors és xulíssim, però a vegades també sents la responsabilitat de, ok, això ja pesa molt més que si dic, mira, pego mitja volta i torno cap a casa, no passa res. I llavors, esta part tan xula, vos volia agrair, perquè si no fos per tota aquesta ajuda de tothom, no hem arribat al final a superar l'objectiu. L'objectiu era recaudar 20.000 euros per al projecte EMA i van acabar 135.000, així que demanem un aplauso per a tothom qui va ajudar a recaudar aquests fons. I en això que us deia la temor, és a dir, la temor ja començava, va ser una cosa que em va acompanyar durant quasi tot el viatge, perquè a l'arrencar el meu patiment és, i si no passo ni del Perelló, després de tot el bon que vam fer tot això, si et quedes aquí el Perelló, vaya chasco, no? Després les primeres nits dormint fora de casa, bueno, fora de casa no, dormint a la tenda amagat per allà per on se podia, tot això, llavors tens temor les primeres nits i ja comences a pensar de, després ve Àsia, quina temor, a veure què tal, no sé què, perquè són llocs que he estat, però clar, com de turisme, llavors canvia molt els llocs per on passes, la forma de gestionar-ho tot, i vas en este rum-rum. Després arribes a Àsia i veus que tot va bé, no sé què, però ja estàs pensant en Austràlia de com tinc que travessar allò, si no tindré aigua, no tindré no sé què, no sé quantos. Després arribes a Austràlia i estàs allà al mig cagat de pues, ara aquí m'atropella un camió i no em troba ningú fins a saber quants dies i tal. Però arribes a Sydney i penses, fuà, soc invencible. En aquell moment jo estava, però pletòric, de després de fer-me això puc fer el que sigui. Què passa? Vaig a Sud-amèrica, la temor inexistent, en plan, què ha de vindre en comparació a tot el que porto, que ho he fet de tot. I pues mira, aquí m'haig d'equivocar, perquè vaig arribar a Sud-amèrica i els Andes me van tombar. Con la qual, una cosa que he vist que no sé per res és la temor. Si la tens, tampoc te para, si no la tens, tampoc és que t'espenteja, con la qual no m'ho serveix d'absolutament res enfocar-nos en això. Després també, seguint-ho d'abans, el de que molta gent ens va ajudar per a recaudar tot això, també gràcies a més d'una persona, avui estic aquí, de no haver-me quedat pel viatge, perquè recordo, per exemple, els primers dies que ara dia lo d'Austràlia, el clima que feia al nord d'Austràlia era pràcticament el mateix que feia al sud-est asiàtic, és a dir, temperatures de rodant en 40 graus pràcticament, i allà vivia una mitja de 7-8 litres d'aigua diaris. Claro, la diferència entre Àsia i Austràlia és que Àsia, pues, no, a cada 20-30 quilòmetres parant, comprar una botella, no sé què, no sé quantos, bé. La putada que a Austràlia des del primer moment ja començaves en distàncies de 100-150 quilòmetres sense avituallament. I jo no sabia que això, sabia que en algun moment passaria, però no esperava que ja fos el primer dia. I va haver un moment que tenia pues, dos titells d'aigua de la botella, i el meu premi era cada 10 quilòmetres ballar una miqueta a la boca per a veure si arribava hasta on jo sabia que havia una gasolinera i tal. Ja estava apuradíssim, ja vaig tindre que parar un cotxe per la carretera i tal. I al parar-lo, al primer moment vaig arrepentir perquè em vaig sonar menot, però enorme. És a dir, me treia quasi un pam d'alçada, un pam d'amplada, tot tatuat, barbut, típic dolent motorista de pel·lícula, que jo pensava, me secuestren aquí, em foten el maletero i desapareixo. Per a res, és a dir, super majo. I llavors aquí, vulguis o no, ja comença a trencar una mica d'estereotipos. Que pues, de, ah, si vulguis o no, ja tenim lo, pues, que som més bona gent, tal, no sé què, ja no estem així dolents, però ja, com és un home nou així, i super amable, em va donar 3 litres d'aigua, coca-coles, no sé què, m'ha salvat el cul aquell dia, perquè pues, jo pensava que no arribava ni de broma, perquè ja estava apuradíssim, ja no aguantava més. Llavors, pues, així m'han passat diverses que dius, si hagués estat tot xol, això no ho conto ja avui, m'hagués quedat allà i, pues, bueno, hagués passat el que hagués passat. Així que ja vaig dir-ho el primer dia d'arribada, una cosa que vull deixar ben clara, va ser lo molt bona gent que hi ha en este món i ja ho veus, lo molta gent que es va implicar, també el dia d'arribada que havia un munt de gent aquí implicada en el projecte, és a dir, moltíssima gent s'ha implicat, jo també per ser socials, molta gent que m'ho dia i tal, és a dir, és una cosa que tenim més temor que sempre se recau en lo negatiu i no hauríem de fer. Després també una cosa que m'he donat compte en lo temps és lo curtetes que duren els moments d'eufòria o felicitat i que l'important que és estar presents. Recordo al Perú, al moment que vaig estar més alt, que va ser cruzant lo pic el punt més alt que vaig cruzar va ser a 4.500 metres d'altura. Jo aquell moment estava feliç, venia de fer tota una ruta aquell dia que era com dos vegades pujar caro, és a dir, estava rebentat, però el moment d'arribar va ser en plan, sí, he pogut fer-ho, tal, supercontent, i ja el que em quedava de ruta era molt fàcil, tenia que baixar hasta el poble on dormia i era costa avall total. Què passa? Que en aquelles altures, a l'altiplà peruà, allò està totalment ras, només hi ha bajos d'un pam, no hi ha molt més, i no hi ha ni cases, no hi ha res, està més a baix perquè és poc agraït de viure. I l'alta muntanya, el clima canvia superràpid. I va ser res, arribar allà dalt i al cap de 2-3 minuts comença a caure una calamassada. Llavors va ser el plan de, ok, no em puc ficar a baix de cap arbre per amagar-me, no puc ficar-me a cap lloc per amagar-me, vaig intentar baixar el més ràpid sense matar-me i un dolor de mans a tota la calamarsada aquí a la cara i tal, fins que vaig trobar una caseta d'obrers i em vaig llançar directe cap allà dins sense preguntar, sense demanar permís a ningú i una altra vegada super bona gent, em van donar un cafret calent, m'han deixat estar un ratet hasta que va passar i després ja vam anar tots cap a baix una altra vegada, però això, que te'n dones compte de tot el dia que l'havia estat lluitant i el moment d'alegria va durar no res i si en aquell moment no dius, uah, ja ho celebraré després, és que potser després no això i és molt, molt important i més en estos dies que estem de celebració de festes de roquetes, de dir, pues, estem aquí, disfrutem-ho, vivim de los nostres que després, qui sap si l'any que ve no estem per algun motiu. Jo l'any passat no vaig estar, ara estic en un molt bon motiu aquí, però mai se sap què passarà, així que és important viure-ho, I poc més, pues podria contar mil anècdotes, però no us vull avorrir, ja esteu veient les imatges d'algunes que és moments de molta alegria, de molt sofriment, i a dia d'avui crec que no ho repetiria, és duríssim, però m'alegro d'haver-ho fet, d'haver estat valent d'haver-ho provat, perquè si no és que m'hagués perdut una gran... potser no la gran experiència de la meva vida, espero que n'hi hagués, que encara queda molta per davant i que vinguin coses més grans, però s'han d'intentar fer aquestes coses i també el que volia remarcar al principi, no? Que tot això és gràcies una miqueta a on m'he criat, de l'entorn que hem tingut, de la seguretat que han sentit i poder ser valents de provar coses que si surt bé, perfecte, i si no passa res, pots tornar sempre a casa. Jo, per exemple, no va ser tal com esperava, que vaig haver d'acabar-ho abans perquè ja estava derrotat i també va ser, jo crec que va ser el moment més dur el gestionar aquesta derrota, perquè vist ara ho penso com tenia que sentir aquest moment de derrota, si tot el que havia fet, tot això, però en aquell moment era tot el que volia fer de més i que no ho vaig fer, llavors només veia el que no, i va ser bastant complicat el gestionar-ho per arribar aquí content, orgullós de lo que havia fet i també el sentiment que vaig trobar quan arriba aquí, que tots m'heu donat, va ajudar moltíssim a poder gestionar més esta derrota personal, tot i la victòria que ara ho veig. I poc més, volia donar-vos les gràcies a tothom, donar-vos molt bones festes, lo dit, que xaléssiu, que cantéssiu, que balléssiu, que féssiu poble i que disfrutéssiu dels vostres. Moltes gràcies.
1: M'he apuntat tres coses, Pau. De derrota cap. De derrota cap. De derrota... Et puc garantir que en el que vas fer no te sentigues derrotat de res, perquè jo abans també feia alguna correguda d'aquestes llargues de muntanya i també hi ha dies que et sents derrotat, però de rato a cap, perquè ens un demà, de fet, t'he vist més d'una vegada amb la bicicleta, vull dir que de rato a cap. Tot, saps que enguany, al mes d'agost, tenim una arribada de la Vuelta, uns ciclistes professionals, però uns ciclistes que això no sé si serien capaços de fer-ho. En, pel que fa a la part esportiva, però sobretot la part de persona. Dius que hi ha molt bona gent al món i nosaltres tenim la sort de tindre a un pregoner que és molt bona gent. Enhorabona, Pau. Gràcies.

0: nostres signatura al llibre d'honor, i sempre m'agrada recordar que és l'última persona, entitat, que has signat abans de tu. En este cas és una associació de Madrid que van passar farà unes setmanes, una associació que visitaven pobles que en el moment de la Guerra Civil van acollir a republicans. Roquetes va ser un dels pobles que vam acollir a republicans i els vam ajudar. I en este cas este és un institut de Madrid, en un projecte que es diu Tarragona Refugia, i mos van visitar, mos van ficar en contacte en este cas en l'àrea de memòria democràtica, mos van visitar, va ser una experiència, jo crec que molt, molt enriquidora, i van tindre també l'honor de signar, donat que era un, al final és un tema que sempre hem de cuidar. Per tant, el pròxim a signar el llibre d'honor serà el pregoner de les festes del 2026.
1: No res, simplement he posat: és important ser valents en esta vida, viure a pesar de les possibles derrotes. El món està ple de gent bona que ens ajudarà a viure allò que perseguim. Molt bones festes.
0: Per acabar, perquè tingués un record d'este dia, te farem l'entrega de la talla dels nostres gegants, Isabel i Gregori, en la placa que diu així: l'excel·lentíssim Ajuntament de Roquetes, a Pau Hidalgo, aragonès, jove roquetenc i aventurer solidari, que va fer la volta al món en bicicleta el 2025 en agraïment per ser el pregoner de les festes majors del 2026, Roquetes, 4 de juliol del 2026.
1: Moltes gràcies.
0: No tinc ganes d'acabar. I segurament... Sí, perquè tinc moltes preguntes per fer-li de caràcter de lesions. Vas patir lesions?
1: Poques, crec. Al principi, per exemple, sí que va ser molt de dolor adaptatiu, per així dir. És a dir, d'aquí hasta, segurament, França acaba amb moltes mal de munyiques, de coll, per la postura tantes hores seguides, que mai havia estat en tantes hores. I després sí que hi ha algun dolor de genoll i tal, però... Crec que no més, d'estómac, poc més, però bé, pues tindre sort, toco fusta, aquestes coses.
0: Senyal que estàs preparat. I l'altre, averies? Perquè clar, si t'has de trencar la bicicleta a no sé on, Fàbregues no està sempre al costat.
1: No, moltes. Per sort, mira, la primera va ser a Niza, em vaig menjar, claro. Estar acostumbrat a anar a la bicicleta, normalment que et pesa 10, 15 quilos com a molt, i que ara una bicicleta que porta 50 quilos, l'agilitat d'estar és una altra. Llavors, pues, anava estant en pernissa, jo és de que vaig esquivar un pilotonet, i al tornar a fer el zigazaga, el pes, la inèrcia va seguir cap allà, vaig xocar, vaig trencar tot el pneumàtic, va tocar carregar la bicicleta de 50 quilos hasta 10 quilòmetres en una roda a la mà i l'altra carregant la bici, però per sort encara estava aquí a prop. Però no és tindre grans problemes. Lo d'Australia, per exemple, que no vaig poder canviar els pneumàtics en tot allò, és clar, potser aquells pneumàtics els vaig estirar vora 2.000, 3.000 quilòmetres, van arribar lliseig, els mirava cada dia, aguanta un dia més, que arriba a algun lloc on puguen-los canviar. Llavors, pues, canvies de pneumàtics, de cadenes, de tolopinyos, d'això, pues, potser vaig canviar 10 o 15 vegades, segur. Uah. Al final se desgasta moltíssim, però bueno. Era part del que esperava.
0: Home, les bicis no estan preparades per anar.
1: No. Si em fa gràcia, perquè l'està bicis el doble de quilòmetres que la moto. És a dir, està molt amortitzada esta bicicleta.
0: Si algú té alguna pregunta...
2: Bueno, jo estic preparada per el pròxim repte.
0: Ep.
2: Ara que la tenen un poquet.
1: No, el pròxim repte serà molt més fàcil. No hi haurà bici, serà... No serà ara. Ara marxarem el 15 d'octubre. Per anar des de Mèxic baixant hasta l'Amazones, però no bicicleta, tampoc corrent, sinó pues anar passant per aventures, anar fent aventures per al mig, també involucrar-nos en alguns projectes solidaris de la zona, en este cas, i així que ja està, en 3 mesos ja la següent aventura.
0: Sí, Pau Hidalgo, un aventurer. Un aventurer. Bueno, moltíssimes gràcies. Ep, sí, i tant.
3: Qui feia les filmacions?
1: Era un dron. Això era un objecte així que volava, llavors li ficava que em seguís i m'anava seguint. Sí. Si no, estava complicat. Si ficava un trípode me tocava tornar-lo a buscar, llavors eren quilòmetres extra que no sabia fer.
0: És la veritat que les imatges són,
1: sí,
0: són brutals. Això està gravat aquí a la Via Verda, arribant al Dover. Mira, això per això no ve el tal, vull dir...
1: No, però això sí que és... Això ho seu Aragó-Madrid, justament, en Marc Rodríguez i son germà Genís Rodríguez.
4: Sí, però bueno...
1: És a dir, hi havia països que hi ha molt, molt locura. Havia... Però al final acabes veient la gràcia. Per exemple, Vietnam, jo crec que és el lloc més loco que he vist de conduir, perquè en motos, per exemple, he vist remolcar motos, és a dir, per portar la moto damunt del sillín, portar vaques, és a dir, és una locura, és que supergraciós, però clar, hi ha ratos pues, que igual que fan això, no miren res al voltant, llavors tots d'anar pegant crits, que no tinc pito, pues, anar pegant, llavors no és d'això, i altres pues, que no tenien cuidado, te passaven super a prop, i per exemple a Austràlia, una altra vegada, que és un país molt estrany, allà existeixen els trens de carretera, que són camions que porten 3 o 4 càrregues, llavors a la que et passa allòs, clar, no paren mai perquè van super rectes i van posar velocitat que toca, i per a frenar, si t'atropellen, doncs potser frenen a cap de 200 metres, és a dir, no poden frenar, i quan allò te passava a prop perquè venien un cotxe i no es podien ells moure una miqueta i tu tampoc te podies tirar que havia pedruscos, allò feia un vació cap a tu que feia una miqueta de susto, i per sota alguns te pitaven molt de lluny en plan, que vinc, fes el que tu vulguis, jo no m'aparto, llavors ja tu te fiques un costat, passa i tornaves a arrencar, però al final cada vegada que em tocava fer això també és perdre tota l'estenència de tots aquests quilos de la meva bici, para i torna a començar, era, no. Però bueno, al final estic aquí, així que el tràfic ha sigut lo de menys, ha sigut un jugador més d'aquesta partida. Pues així... que molt d'asco, no se me n'ocorris cap, és a dir, alguns que em feien molta gràcia perquè hi ha alguns cucs que són així molt gordos que em fan molta gràcia com se mouen, algunes granotes que era com un ou en quatre potetes que em feia molta gràcia, després mosques que em vaig menjar 40.000 que em tocava ficar la malla al cap per a no tragar-me, però a vegades trucant amb uns pares en aquella trucada potser m'havia escopinyat 3 mosques perquè és que era insuportable a ells, però no, és a dir, no se m'ocorris cap així de molta temor. Al final te tenen temor, tots els bitxos i tots els animals, penses que el mataràs, així que te solen esquivar més que altra cosa.
0: Doncs pues bé, fins aquí l'acte del pregó, si algú té alguna cosa més a preguntar o si tu, Pau, vols afegir alguna cosa.
1: Per mi no.
0: Deixaríem aquí l'acte del pregó. Moltes gràcies a tothom, moltes gràcies, Pau, per haver-ho fet i pel que ho vas fer-ho, sobretot perquè pensar en els demés i pensar en una malaltia tan, tan greu, i que per sort tenim una antiga pregonera que estan lluitant per a intentar sortir al món, doncs, com he dit abans, te fa una gran persona d'estes que t'has trobat pel món.
1: Gràcies. Moltes gràcies.
5: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
6: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
7: Bon dia, continua aquesta calorada i de fet en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus en àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. El que podem dir és que serà una jornada tranquil·la i ja diem ben calorosa. De fet, avui a la Ribera d'Ebre passarem dels 40 graus de màxima i ens hi atansarem a la Terra Alta, al Matarranya i també a l'interior del Baix Ebre. Arran de mar, més humitat, com dèiem, i molta més xafogó. També aquesta tarda amb força marinada, precaució al bosc. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades, amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
8: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dimarts 7 de juliol. A 3:15 de la tarda, màster de Zumba Aqua Roquetes per a tots els públics davant de les piscines cobertes. A les 7:30, xerrada a voltes de l'eclipsi total de sol de l'agost, Roquetes mira al cel. A càrrec de l'Associació Astronòmica Estar Ebre, a la Biblioteca de Roquetes, Mercè Lleixà. A les 8 del vespre, concurs de colles, prova número 9, taula engalanada a la terrassa d'estiu. A les 9:30 de la nit, 42è sopar de la cabra a la terrassa d'estiu. I a continuació del sopar, ball amb l'orquestra Himalaya i festa terminal DJ Batalla i DJ Gallo. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Garo. Classics 96.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Màxima preocupació per l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que ja ha afectat 113 hectàrees de terreny. Però els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques que qualifiquen de crítiques. D'una banda, la marinada que bufa la zona, de l'altra, les altes temperatures. Tot plegat afavoreix els focus secundaris. La consellera d'Interior, Núria Parlon, apunta al perill que convisquin diversos incendis alhora.
2: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
0: A l'Anoia es dona ja per estabilitzat l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim, i 377 en el nivell 3. A més, hi ha restriccions d'accés al medi natural. Volem saber com han d'evolucionar les temperatures les properes hores. El temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia. Continua aquesta calorada i, de fet, en aquests moments hi ha moltes temperatures per sobre dels 35 graus. En àmplies comarques del prelitoral, de Girona, del Pirineu, de les Valls, també de la Catalunya central o de les comarques de Ponent i de l'Ebre. Ja estem fregant els 40 graus, de fet, al Segrià, en alguns indrets del Pla de Bages o cap a la Ribera d'Ebre. Aquesta tarda arribarem fins als 41-42 graus al tram més baix del Segre i també cap als 38-40 graus en aquesta zona interior gironina, per exemple, a la ciutat de Girona mateix, també a la Catalunya central i al prelitoral barceloní. Compta amb alguna tempesta, bàsicament de vent, seca, que s'anirà formant al llarg de la tarda i vespre a les comarques de Lleida especialment. També aquesta propera nit i matinada, quatre gotes despistades amb un ambient molt càlid, i és que demà encara pujarà més la temperatura. Els 40 graus arribaran a la meitat de Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
0: És dimarts, 7 de juliol de 2026, i tenim més titulars. Desallotgen 5 finques de Barcelona per un esvoranc de 8 metres en un pati interior. Sònia Kerr.
4: Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. No hi ha hagut ferits.
0: El govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa.
4: És el pas indispensable per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades estan governades pels populars.
0: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap esperança de trobar un allotjament.
4: Ho alerta la Fundació Arrels arran de l'enquesta més extensa feta fins ara al col·lectiu. Les conclusions són que el sensellarisme es cronifica i que cada cop hi ha més novells. Ens ho explica Beatriz Fernández, que és la directora de la Fundació Arrels.
5: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant, porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté.
0: En cultura, l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català.
4: Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària. La setmana arriba a la 44a edició amb més segells editorials i un nou espai dedicat als oficis del llibre.
0: Als esports, Jordi Cervantes, el primer equip català de la primera divisió que torna a la feina, és l'Espanyol.
6: El conjunt blanc i blau s'ha posat en marxa amb les primeres proves mèdiques i físiques que s'allargaran fins demà, el dia en què el conjunt perico ha anunciat la seva segona incorporació, el defensa neerlandès Quilinchi Harman.
0: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Continua cremant sense control l'incendi declarat a Sentmenat, al Vallès Occidental, i els bombers alerten de represes importants perquè les condicions meteorològiques són crítiques en aquests moments. Fins ara el foc ha afectat 113 hectàrees i preocupa especialment el flanc dret, que s'estén cap a Caldes de Montbui a causa dels focus secundaris. Ràdio Caldes, Òscar Guijarro, bon dia.
7: Hola, bon dia. Segon dia de l'incendi a Sentmenat. El que va començar ahir en un camp de conreu prop del polígon a Mas d'en Cisa va enfilar-se cap al bosc de Guantal i el Farell, i a hores d'ara ja són 121 hectàrees afectades, o és una xifra no oficial. S'han destinat 88 dotacions terrestres i 5 helicòpters que porten treballant des de les 9 del matí. Ara sóc al punt de coordinació a l'Institut de Sentmenat, on ha tingut lloc la compareixença de la consellera Núria Parlon amb les tres alcaldies del municipi i el cap de bombers David Borrell. Sobre els punts més crítics i on es destinen més efectius, ha comentat això.
8: És un incendi, diguéssim, que va de sud cap a nord, perquè s'entengui de forma gràfica, i llavors el que ens preocupa seria el flanc dret, és a dir, el flanc que aniria cap al Vallès Oriental. També tenim en el flanc esquerre, que ens preocupa, diguéssim, doncs, que la seva projecció i a l'organització del farell hem de tenir a la gent protegida.
7: Tot i aquestes declaracions, l'estratègia és assegurar el perímetre. Tot i que els focs secundaris siguin perillosos, la consellera Núria Parlon explicava el possible desconfinament.
9: Si tot va bé i podem anar controlant aquests focs secundaris i podem anar estabilitzant el perímetre de l'incendi, de cara a la tarda podríem parlar d'un escenari de desconfinar. Com s'ha fet en el cas de la noia, que aquest matí doncs, ja hem pogut, un cop l'incendi estava dintre del perímetre, no creixia, ja l'hem pogut estabilitzar i no teníem actius els secundaris, doncs seria probablement cap a la tarda.
7: Després de l'optimisme de la consellera, queden a l'espera que no giri el vent i no es produeixi altre incendi al país per poder resoldre el més aviat possible.
0: Gràcies, Òscar Guijarro. Des de Ràdio Caldes, l'incendi ha obligat a confinar i evacuar diverses urbanitzacions de la zona i molts veïns han optat per passar la nit a les Termes Victòria. Els companys d'Ona Codinenca han pogut parlar amb alguns d'aquests afectats que confien en tornar a casa en les pròximes hores. Ona Codinenca, Laia, de Déu.
10: Doncs sí, molta incertesa per aquest foc que encara continua actiu, tot i que els bombers preveuen poder perimetrar-lo en les pròximes hores. De moment es manté el confinament a les urbanitzacions de Caldes, del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, però també d'altres nuclis veïns com Can Gurri, el Balcó de Sant Llorenç, Sant Feliu del Racó, el nord de Castellà i Can Vinyals. No obstant això, alguns veïns de la zona de Caldes van decidir passar la nit a l'hotel balneari Termes Victòria, després que s'hagués habilitat inicialment al pavelló de les Cremades. Escoltem a l'Arnau i la Laura. Ells viuen en una casa al Farell i actualment continuen confinats.
11: Bueno, hem dormit molt poc, a les 4 i mitja ens vam anar a dormir, a les 6 i mitja ja estàvem després un altre cop, i avui al matí hi ha molt de fum. Una mica més tranquil, tot i que, òbviament, pues, la situació no és per estar tranquil, perquè
12: en qualsevol moment pot sortir un focus secundari i complicar-se, però
11: bueno, a natura no sabem mai cap on mirar, i llavors, pues, bueno, com que ho tenim per aquí al voltant, molt apropet, doncs realment la situació és una mica angoixant.
10: Ara mateix tot el veïnat afectat es manté a l'espera de les 7 de la tarda, que és quan rebran noves indicacions d'emergències per saber si s'aixequen definitivament els confinaments.
0: I a tot això us hem d'afegir una última hora, perquè ara mateix 14 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris dels bombers treballen en un nou foc agrícola. En aquest cas s'ha declarat a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Anem fins allà a l'Espluga FM. Laia Molné, bon dia, què en sabem?
13: Bon dia, doncs de moment poca cosa, fa pràcticament una hora que s'ha declarat aquest incendi a Savallà del Comtat i ja hi estan participant més de 14 dotacions terrestres i 2 mitjans aeris dels bombers de la Generalitat de Catalunya. A l'espera de més informació, de moment sabem que és un foc agrícola i que està en una zona cap al camí del Bió, en un camp, com dèiem, agrícola al riu del Corb i al nucli de Segura, mig camí entre les dues coses. Actualment cal destacar també que el mapa de risc d'incendi en tota aquella zona de la Conca de Barberà, concretament cap a la Baixa Segarra, es troba a nivell 4 d'alerta. A més, també recordar que la Conca de Barberà és una zona de cultiu i un incendi agrícola pot complicar-se molt a la zona perquè és una zona d'amplis cultius.
0: Gràcies, Laia Molné, des de l'Espluga FM per aquesta última hora sobre aquest nou incendi declarat, recordem, un foc agrícola a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. I seguim amb més focs perquè avui la simultaneïtat doncs, és el gran problema de la jornada, com apuntava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Els bombers donen per estabilitzat ja l'incendi declarat a l'Anoia, entre Carme i la Pobla de Claramunt. La majoria de desallotjats ja han pogut tornar a casa, malgrat que encara està confinada la urbanització Les Garrigues, que està situada a la Pobla de Claramunt.
4: Els serveis d'emergència han atès 6 persones per ferides lleus. Ara s'està fent l'acompanyament als veïns afectats, ja que el foc ha tocat cases i indústries. Ho explica l'alcalde de la Pobla de Claramunt, Antoni Mabres.
14: Hi ha veïns que certament l'habitatge s'ha vist afectat. No sabem en quines condicions, tampoc no sé la incidència real si és molt o poc, i per tant estem ara mateix veient com resol aquests casos, que es donen casos importants, i estem en contacte ja amb alguna família afectada. Té el polígon igual, de la mateixa manera, com que de fet els accessos estan restringits, el polígon Ahir ens van comunicar que hi havia 3-4 empreses a Polígon Plans d'Arau amb afectacions. Avui encara estan treballant, per tant estem ara del tema.
4: Es calcula que l'incendi ha cremat 400 hectàrees de terreny.
0: I cinquè dia d'incendi al massís de les Gavarres. Els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar finalment que el foc està controlat. Recordem que està estabilitzat des d'ahir. Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
15: L'incendi al massís de les Gavarres segueix estabilitzat, però sense controlar. Això sí, pocs minuts després de la 1 de la tarda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paniqué, ha avançat que esperen poder-lo tenir controlat en poques hores. Els bombers continuen treballant sobre el terreny amb dos objectius paral·lels: evitar revifades de les flames i apagar el foc que encara resta actiu. El massís de les Gavarres es manté tancat i des del govern de Catalunya llancen un missatge demanant responsabilitat a la ciutadania. La simultaneïtat de diversos incendis ha fet que alguns efectius que treballaven a la zona s'hagin hagut de desplaçar a altres punts de Catalunya.
0: En relació amb aquest incendi, el govern assegura que l'empresa contractada pel manteniment de les Gavarres sabia que estava prohibit utilitzar maquinària com la que va originar l'incendi, recordem, una radial. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, compareixerà al Parlament per explicar-ho, tal com han demanat Junts i la CUP. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. L'oposició vol saber quina responsabilitat té el Departament de Territori, la UTE, l'empresa que va contractar per mantenir neta la zona cremada i l'ús de la radial per part del treballador. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha assegurat que l'empresa sabia perfectament que estava prohibit utilitzar radials perquè estava activat el Pla Alfa en nivell 3.
17: Sí, sí, efectivament, tots els protocols i tota la normativa en el moment de l'elaboració del plec determina perfectament les diferents restriccions respecte als diferents nivells d'activació dels diferents nivells d'alfa. I concretament, en aquell moment hi havia activat en aquella zona un nivell d'alfa 3 i per tant estava absolutament prohibit l'ús de maquinària de tall mecànic o que pugui produir algun tipus d'espurna. Per tant, els protocols estan recollits, la normativa és la que és, està recollida en els plecs, el seu compliment.
16: La consellera s'ha mostrat disposada a comparèixer al Parlament per explicar-ho, tal com li ha demanat Junts i la CUP. D'altra banda, el govern ha convocat per aquesta tarda els grups parlamentaris davant l'onada d'incendis. Paneque ha advertit que la complexitat per l'onada de calor i la simultaneïtat dels focs s'allargarà fins divendres.
0: Això pel que fa als incendis declarats fins ara, que no són pocs, però el risc és extrem arreu de Catalunya. Hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el més alt per risc extrem, i 377 en el nivell 3, de perill molt alt de foc.
4: A més, estan tancats els accessos al Parc Natural de Montserrat i els espais naturals del Montsec d'Ares i del Montsec de Rúbies. També es manté el tancament del massís de les Gavarres, a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialb. A Montserrat es permet l'accés al recinte del monestir, però no al medi natural.
0: I més allà de les nostres fronteres, l'incendi de Trevillac, a la Catalunya del Nord, continua actiu. Afecta unes 4.900 hectàrees, segons el darrer balanç del Departament dels Pirineus Orientals.
4: Els habitants de 27 municipis han estat evacuats i les autoritats els han demanat que no tornin als seus domicilis sense l'autorització de les autoritats. A les tasques d'extinció hi treballen 800 bombers, dels quals 400 han arribat d'altres departaments francesos per reforçar els 400 dels Pirineus Orientals.
1: Notícies en xarxa.
0: Desallotjades 5 finques al barri del Putxet de Barcelona per un esvoranc en un pati d'interior d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís poc abans de les 11 del matí, després que des de la mateixa obra detectessin moviments verticals entorn de la zona on s'està actuant. L'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció per als veïns en el centre cívic de la Vila Florida. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. L'esvoranc de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat està ubicat al pati interior d'Illes dels carrers Rubinstein i Teodora La Madrid i per precaució els bombers n'estan fent seguiment. Sebastià Massaguer és el director de Bombers de Barcelona.
19: Hem determinat que no hi havia persones afectades en el marc d'aquesta cavitat. S'ha donat en una zona de patis interiors d'illes de cases, les quals hem procedit a desallotjar, principalment per distància de seguretat. Paral·lelament, hem començat a monitoritzar la zona per si hi havia qualsevol altre moviment que no s'ha donat.
18: Des del Departament de Territori, que són els titulars de les obres de la línia 9 del metro, han explicat que l'esvoranc està estabilitzat i que en breu començaran a omplir-lo amb formigó. Laura Carrasco és responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori i atribueix la causa de l'esvoranc al pas de la tuneladora.
20: En aquest àmbit del Putxet estem construint el tram central de la línia 9 de la metro de Barcelona amb tuneladora i aquests aquesta cavitat que comentaven des de bombers està associada a l'excavació d'aquest túnel en aquest àmbit. La tuneladora ja ha passat respecte a la ubicació d'aquesta cavitat.
18: La tuneladora continua treballant una desena de metres més endavant de la zona afectada. L'Ajuntament mantindrà tota la tarda un punt d'informació al Centre Cívic de Vila Florida per anar informant els veïns afectats.
0: Esther, seguim amb tu perquè justament per atendre emergències com aquesta existeix el Centre de Coordinació Operativa i d'Emergències de Barcelona, el CECOR. Doncs bé, ara ampliarà i modernitzarà les instal·lacions. S'ubicaran a les Tres Xemeneies, al Paral·lel, i les obres començaran a principi de l'any que ve.
18: El nou CECOR, situat a l'edifici Llac de les Tres Xemeneies, concentrarà els serveis que garanteixen la seguretat a la ciutat, tant sanitaris com policials. Amb una inversió de prop de 37 milions d'euros, permetrà gairebé duplicar l'espai actual i ampliar els llocs de treball de 144 fins a més de 220. Es convertirà en el cervell de la ciutat en prevenció i seguretat i comptarà amb un important desplegament tecnològic que permetrà reforçar, entre d'altres, el servei de videovigilància. Ho explica l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
2: Intensificar i extendre per tota la ciutat, gràcies a la videovigilància i als centres de dades, allò que podíem anomenar el patrullatge virtual, és a dir, que hi hagi més control de l'espai públic, més prevenció de l'espai públic, de tot ordre, no només el de seguretat, sinó també el de prevenció, amb una sala específica que hi haurà de videovigilància, que pot servir per emergències mèdiques, per prevenir la delinqüència o que pot servir per atendre qualsevol emergència que es produeixi a l'espai públic. Amb sistemes d'última generació, com un video wall.
18: El nou CECOR tindrà autonomia energètica garantida i acollirà el Centre de Processament de Dades de l'Ajuntament.
0: El govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a una xifra rècord de 226.000 milions d'euros per a l'any vinent. Es tracta d'un augment del 6,6% i reclama a més al PP responsabilitat per tirar endavant els límits de deute al Congrés. És el pas indispensable per poder elaborar els pressupostos. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. El Consell de Ministres ha ratificat els objectius de dèficit del 0,1% per a les autonomies i també ha aprovat el major sostre de despesa de la història, fins a 226.000 milions, que permetran elaborar uns pressupostos expansius en matèria d'estat del benestar, si assegura el ministre d'Hisenda, el PP no ho boicoteja al Congrés. De fet, ha explicat que les autonomies més beneficiades pels objectius de dèficit són Múrcia i el País Valencià, governades pels populars, i la més beneficiada per un repartiment asimètric seria la Comunitat de Madrid. Arcadi Espanya és el ministre d'Hisenda.
22: Invito y pido al Partido Popular que reflexione, que no es el momento de partidismos, no es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
21: El govern espanyol preveu portar a aprovació el sostre de despesa al Congrés el 14 de juliol.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, on augmenten les persones novelles sense llar i 7 de cada 10 de tot el conjunt no té cap esperança de trobar un allotjament. És la radiografia que fa la Fundació Arrels d'aquest col·lectiu a partir d'una enquesta feta a 676 persones que dormen al carrer. Adverteixen que el sensellarisme es cronifica i fan una crida a les administracions per actuar. El darrer recompte situa en prop de 2.000 les persones que dormen al carrer a Barcelona. Maite Polo, bon dia.
23: Bon dia. Entre 2023 i 2025 han augmentat un 7% les persones que fa menys de 6 mesos que dormen al carrer a Barcelona. 7 de cada 10 de tot el conjunt són estrangeres i topen amb traves administratives, per exemple, per obtenir el padró. Ho expliquen a l'enquesta feta ara fa un any, que també revela com es cronifica aquesta xacra als carrers de la capital catalana. La directora de la Fundació Arrels és Beatriz Fernández.
5: El 63% de les persones que vam encastar ens van dir que aquella era la primera vegada que estaven dormint al carrer, per tant porten relativament poc temps en aquesta situació, i malauradament la cronificació a carrer també es manté, és a dir, estan entrant però els que estan a dins no poden sortir.
23: Les principals causes per les quals les persones dormen al ras són la pèrdua de l'habitatge i els processos migratoris. Des de la pandèmia, l'edat mitjana ha baixat als 42 anys. Arrels proposa als governants que aprovin la llei de sensellarisme, ara en tràmit, acompanyada d'un pressupost i sense desvirtuar-la.
0: A Veneçuela ja són més de 3.500 les persones mortes pel doble terratrèmol de la setmana passada. La xifra de ferits se situa en prop de 17.000. El Ministeri d'Exteriors d'Espanya ha actualitzat a 35 la xifra de ciutadans espanyols morts, mentre que n'hi ha 140 que continuen desapareguts.
4: Ara Veneçuela intenta gestionar la tornada a la normalitat de la millor manera, però amb diversos reptes. Mila Font, delegada de Metges Sense Fronteres a Catalunya, apunta les principals preocupacions de les organitzacions que treballen sobre el territori.
3: I bàsicament el que ens preocupa ara mateixa és, d'una banda, tot el que ha de veure amb la gestió de cadàvers, no? Que és un punt, o pot ser un punt de principi d'infeccions. També ens preocupa el suport que necessita tota la població desplaçada, i després ara ja estem en la fase on també és important tot el que ha de veure amb malalts crònics.
4: En aquest context, Font afegeix que un dels altres efectes dels terratrèmols ha estat l'impacte sobre les infraestructures sanitàries.
0: Els ajuntaments afectats pel Pla d'Energies Renovables es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Ja són gairebé 270 els municipis que demanen reformular el pla impulsat pel govern per construir plantes eòliques i fotovoltaiques arreu del territori. Avui s'han manifestat a Girona. Anem fins allà, Girona FM, Saïd Zbat.
6: Fins a 263 municipis catalans en reclamen la revisió del Pla Ter, el pla que regula la implantació de renovables al territori. Els ajuntaments afectats es constituiran en una associació amb força jurídica per fer front als macroprojectes previstos. Preveuen arribar als 270 municipis abans que acabi la setmana. Escoltem Àlex Tarés, alcalde de Vilademuls.
8: L'elaboració del Pla Ter presentat ja del tot completat ha estat fet sense comptar amb la participació real i efectiva de la ciutadania, ja sigui de manera individual, ja sigui de manera organitzada, ni per part dels ens locals ni de les entitats ambientalistes més representatives implantades al territori.
6: Tarés denuncia que el pla s'ha tramitat sense una participació local real, de manera fragmentada i parcial, i recordar també que més del 90% dels municipis afectats tenen menys de 1.000 habitants i necessitats de consum mínimes sense que els hagi

0: El 1911 Prudenci Bertrana ja deia, oh, quan tindrem la possibilitat de professionalitzar-nos en català? Als anys 30 això es repetia, als 40 i 50 era impossible, però aquest ha estat un desideràtum. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
1: Pel que fa al Premi Difusió, el rebrà l'escriptor Màrius Serra, reconegut pel jurat per la seva contribució a acostar la literatura i la llengua catalanes a públics diversos. Tot plegat a una setmana que enguany comptarà amb 282 segells editorials i amb 8 espais que programaran activitats de manera simultània. A aquests s'hi afegeix la carpa Oficis del Llibre, dedicada aquest any a les biblioteques.
2: I 9 poblacions i una norantena d'artistes componen la 15a edició del Festival Eufònic, que té Amposta i el Delta de l'Ebre com a epicentres. Amposta Ràdio, Sílvia Berbís.
3: La programació d'enguany es transforma en un recorregut entre l'escolta immersiva i la pulsió física dels directes nocturns, des de les tardes expansives al format assegut del Club a les Arts Visuals, tot en un festival eclèctic que té 3 inauguracions i una part central que es desplegarà entre el 16 i el 18 de juliol. 15 anys és una excusa per fer-la grossa en un festival que de per si trenca esquemes. Vicent Fibla és el director.
4: Eufònic és un festival molt, molt divers, en tant que té moltes disciplines, toca molts pals, però és així, hi ha la part d'instal·lacions artístiques, hi ha molta música, però no és un festival de música, hi ha moltes propostes del sonor, hi ha moltíssimes propostes d'arts audiovisuals i d'espectacles audiovisuals, no?
3: També destaca l'Eufònic, però centrat en la relació entre la ciència i la creació.
2: I arriben els esports. Que ens porta avui Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. L'Espanyol ja ha tornat a la feina després de les vacances.
5: Bon dia, Marta. Sí, el conjunt blanc i blau ha posat en marxa avui la temporada 26-27. Els jugadors passaran entre avui i demà les revisions mèdiques i físiques abans de començar dijous els primers entrenaments a les ordres de Manolo González. Un primer equip que va agafant forma amb renovacions i fitxatges, com és la segona incorporació d'aquest estiu, el neerlandès Quilinci Harman. L'escoltem.
6: Crec que el més important d'allò que poden esperar de mi és que sempre dono el 100%. Si els pogués enviar un missatge és que sempre ho donaré tot i espero que ells també, i fem entre tots una gran temporada.
7: A very good season. This is something I missed a little bit in...
6: Això és el que vaig trobar molt a faltar a Anglaterra. Una vegada sento que no valoren una bona assistència, un bon dribbling o una bona jugada, i crec que això és una cosa amb la qual jo podria encaixar a la Lliga.
7: With the Liga...
5: El defensa de 24 anys arriba cedit del Burnley de la Premier League. La selecció espanyola es va classificar per disputar els quarts de final del Mundial després d'eliminar a Portugal per 1-0 amb una diana de Mikel Merino al minut 91 de partit. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, destaca la bona feina de l'equip.
8: Este grupo de personas tan implicadas, tan cohesionado, tan generoso, tan solidario, pues bueno, lleno de valores que repercuten y redunden beneficio del equipo. ¿Por qué? Porque luego, además de todo eso, son unos jugadores con un talento excepcional. Y todo eso junto en esa coctelera, pues da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final.
5: Espanya jugarà contra Bèlgica el bitllet per les semifinals, una selecció belga que va guanyar els Estats Units per 1-4. El mercat de fitxatges de casa nostra, Ángel Donato, es converteix en el nou entrenador del Girona B per a la pròxima temporada. Arriba procedent amb 36 anys del juvenil A de l'Atlètic de Madrid. Escoltem el nou entrenador del filial gironí.
9: Bueno, yo creo que es un proyecto muy bonito, ¿no? Un gran club, y yo creo que es un orgullo poder representar los valores del Girona, de este escudo. Y bueno, creo que al final me veo representado también en la forma de jugar, en su estilo, en su modelo. Y bueno, como digo, es muy bonito estar aquí, es un orgullo, es una responsabilidad y espero poder hacerlo bien.
5: Ángel Donato tindrà d'acompanyant a la banqueta una llegenda del Girona, i és que el seu segon serà Àlex Granell. A més, el Manresa, que assolia l'ascens de segona federació, anuncia la renovació per una temporada més de Moja Edzarfani. El jugador marroquí es va convertir en un dels artífecs de l'ascens amb 9 dianes en 33 partits.
2: Gràcies, Jordi Cervantes. Gairebé més de 3 minuts i seran ja 2:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: Una cigarreta o un bosc cremant? Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees? Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias Marc i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
3: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just dura el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
4: Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. 17 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris treballen en un nou incendi a Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. El foc ha començat en una zona agrícola. Sembla que hi ha fins i tot el confinament d'un nucli. Ens ho comenta la nostra companya Laia Molner de l'Espluga FM. Bona tarda, Laia.
2: Bona tarda, doncs mira, concretament parlem del petit nucli de Segura, que és una part de Savallà del Comtat, que de moment han demanat el confinament, tancant portes i finestres. Cal recordar que l'incendi ha començat a la una i molt poc, que ha començat en una zona agrícola, però que ja toca inclús vegetació. De moment estan treballant en els dos flancs de foc per evitar que es puguin obrir, però cal recordar que la Conca de Barberà és una zona on es treballa molt al conreu, i això podria complicar i molt la situació de cara a les futures hores. De moment, 17 dotacions de bombers, també 3 dotacions aèries, i anirem informant d'avanços.
1: Moltíssimes gràcies, Laia. Doncs anirem informant, però esperem poder informar ben aviat de que tot està controlat. I continuem parlant de foc, preocupació per l'incendi a Sentmenat, al Vallès Occidental, que continua cremant sense control i que hi ha afectat 130 hectàrees de terreny. Els bombers temen que la situació empitjori per les condicions meteorològiques. Avui ja en parlava la consellera Núria Parlon.
3: A nosaltres el que més ens preocupa és la simultaneïtat d'incendis i com això doncs, tensiona tota la capacitat de resposta i la capacitat operativa, malgrat que la tenim, no? Però hem de ser realistes i adonar-nos que hem d'evitar per tots els mitjans aquesta simultaneïtat com la que hem viscut en les darreres hores.
1: I a l'Anoia es dona per estabilitzar l'incendi declarat entre Carme i la Pobla de Claramunt, però el risc és extrem a tot Catalunya. Pensem que hi ha 111 municipis en el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, i 377 en el nivell 3 i restriccions al medi natural. Mentre recordem que encara hi ha el cinquè dia d'aquest incendi al massís de les Gavarres, els bombers treballen per evitar revifades i poder anunciar aviat, esperem que sí, que aquest foc està controlat. I avui hem sabut que hi ha desallotjades 5 finques del carrer Putxet a Barcelona per un esborranc en el pati d'Illa. Es tracta d'una incidència relacionada amb les obres de la construcció de la línia 9 del metro al districte de Sarrià. Els bombers han rebut l'avís. A les 11 del matí l'Ajuntament ha habilitat un punt d'atenció als veïns. I el govern espanyol demana a Junts i al PP responsabilitat per tirar endavant el sostre de despesa. És el pas imprescindible per presentar els pressupostos i asseguren que estan en joc més de 5.800 milions a repartir entre les autonomies. Les més beneficiades, per cert, són les governades per als populars.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: Benvinguts a la ràdio. Antena.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Un incendi a Torrefeta i Florejacs a la Segarra obliga a confinar els municipis de Biosca, Sanaüja i zones properes als nuclis dels municipis afectats i Massoterres. Hi treballen 22 dotacions de bombers i 6 mitjans aèris. L'incendi crema camps de conreu, els tractors de pagesos de la zona donen suport per frenar-ne l'avenç. Hi ha alguna granja al perímetre que per ara no ha resultat afectada. Afecta de moment 72 hectàrees, segons això sí, dades provisionals dels agents rurals. I és que aquesta tarda torna a haver simultaneitat d'incendis novament a Catalunya. A banda d'aquest que citàvem a la Segarra, continuen actius el de Sentmenat, el de Savallà del Comtat, on s'ha confinat el municipi de Segura, i tots dos estabilitzats, també a Carme, a la comarca de l'Anoia, i a la Bisbal d'Empordà, i el que està controlat des de ja fa hores, que és el d'Artesa de Segre. I circulació interrompuda també a l'R4 a Rodalies entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell Central a causa d'un incendi que és proper a la zona de les vies. S'estableix un servei alternatiu per carretera entre dues estacions amb parada a Gelida. Canviant de qüestions, el govern espanyol eleva el sostre de despesa fins a un rècord de 226.000 milions d'euros per l'any vinent, una pujada d'un 6,6. Reclama responsabilitat al PP per tirar endavant els límits de deute al Congrés, el pas indispensable per poder elaborar uns pressupostos. Escoltem el ministre d'Hisenda, Arcadi Espada.
2: Invito i pido al Partit Popular que reflexione, que no és el moment de partidismos. No es el momento de estar pensando en jugadas electorales, que cada territorio y sus diputados y diputadas deberían de votar en función de los intereses de sus territorios y del conjunto del país y no en los de la calle Génova.
1: I Tàrrega ha presentat avui al futur pol cooperatiu Cal Valeri un nou equipament destinat a esdevenir un espai de referència a l'economia social i solidària. El projecte, liderat per la cooperativa Qualia i compartit amb altres entitats de l'Urgell i la Segarra, convertirà un antic edifici en un espai de treball, formació i serveis comunitaris. I Cambrils doblarà el servei d'inserció laboral per a persones que pertanyen a col·lectius vulnerables. Ho farà amb el programa Mai, subvencionat pel SOC, i que durà a terme la Fundació Gentis. El programa que engegarà aquesta fundació passarà a atendre una 60ena de persones vulnerables laboralment. Tot plegat ho farà amb un circuit d'acompanyament fins a arribar a la cerca de feina.
0: Notícies en xarxa.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
1: Entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

amb Tina Caro, amb la millor festa major. Roquetes 2026.

Entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu.
1: Bon dia!
0: Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
2: A les Terres de l'Ebre, la festa major és Roquetes, la festa de l'eclipsi.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

changing. Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

0: Mares, pares, xiquets i xiquetes, atenció! Dijous 9 de juliol, concert infantil dels Atrapassomnis a Roquetes. Veniu en família a cantar i ballar les cançons més xaladores. Una experiència única per a petits i grans. I per una bona causa, entrada solidària a benefici de l'Hospital Sant Joan de Déu. Dijous 9 de juliol, concert dels Atrapassomnis a la terrassa d'estiu de Roquetes. Venda d'entrades a vivetix.com. Aforament limitat.
1: Benvinguts a la ràdio. En

Entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

Antena Caro amb la millor festa major. Roquetes 2026.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'incendi de Sentmenat continua preocupant els bombers, no està estabilitzat i ha donat molts problemes sota la tarda amb represes a l'interior del perímetre i al flanc esquerre. Ara centren els seus esforços en aquest incendi. Les properes hores són importants perquè demà s'espera un dia de molta calor i l'entrada marinada. David Borrell és el cap dels bombers de la Generalitat i ha reconegut que aquesta tarda han viscut moments difícils.
2: L'hem pogut aguantar, és a dir, tot i que hi ha hagut força activitat, doncs l'objectiu principal que marcàvem que era que l'incendi doncs, no ens anés cap a Sant Feliu de Codines, que no se'ns obrís el que dèiem el flanc dret de l'incendi. Ho hem pogut aconseguir. Hem passat moments difícils, fins i tot hem hagut d'activar la mateixa situació que vam fer ahir amb l'urbanització del Farell, de que es confinés.
1: Ara mateix hi ha 7 urbanitzacions confinades per aquest foc, com sentíem, i una d'elles durant la tarda s'ha agrupat els veïns en un mateix punt per protegir-los. Ara han pogut tornar a casa. Alguna edificació sí que ha resultat afectada. Borrell també ha explicat que l'incendi de les Gavarres, que crema des de divendres passat, es podria donar per controlat aquest vespre, i l'incendi del Carme, que ha cremat la Noia i afecta 500 hectàrees, també es podria donar per controlat aquest vespre. Més qüestions. A banda dels incendis, l'Audiència de Barcelona ha reobert la investigació contra 3 Mossos d'Esquadra per presumptament ajudar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, a fugir de Barcelona l'agost de 2024. Els magistrats revoquen l'arxivament per part del jutjat d'instrucció i avalen els recursos de la Fiscalia, Vox i Azteoir. L'Audiència diu que hi ha indicis que la presència dels 3 agents fora de servei al dia i el lloc dels fets no era merament casual. I la Generalitat desenvoluparà un núvol públic sobirà, una infraestructura d'emmagatzematge de dades amb molta seguretat que estarà connectada a la resta d'infraestructures de connectivitat públiques del país. Operada dins del marc del regulador europeu, ha de permetre allotjar inicialment el 40% dels serveis i dades de l'administració catalana amb una aplicació progressiva segons les necessitats. L'executiu ha licitat aquest dimarts el contracte per desplegar la infraestructura per uns 481 milions d'euros. I expectació pel gran eclipsi de sol del 12 d'agost que continua creixent a les comarques de Tarragona. En el cas de Valls, les 4.000 entrades gratuïtes per accedir a l'espai central d'observació s'han exhaurit en 10 dies. Darrer punt, perquè l'escriptor Ramon Solsona rebrà el Premi Trajectòria de la Setmana del Llibre en Català i Màrius Serra ha estat guardonat amb el Premi Difusió per la seva feina de divulgació literària.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: Els vestits més elegants en la gala més esperada. Roquetes va donar inici el passat divendres a les Festes Majors 2026 amb una magnífica proclamació, on s'han vestit un total de 66 pubilles, hereus, pubilletes i hereuets. El primer gran acte oficial del programa ha crescut així en nombre de representants d'entitats i associacions respecte a l'edició anterior, en una vetllada on joves i infants van protagonitzar el traspàs de bandes i banderins davant prop d'un miler de persones a l'Hort de Cruells. L'esdeveniment es va poder veure també en directe per televisió a través de la retransmissió de Canal T i del canal de YouTube d'Antena Caro, on es pot tornar a veure. Durant la proclamació, la pubilla major Sofia Sancho va rebre la corona de mans de l'alcalde Ivan García, mentre que l'hereu major Mar Villaécija va estar distingit amb l'agulla per part de la regidora Cinta García. Tanmateix, Mar González va ser investida com a pubilleta major i Pau Vidal com a hereuet major. En una cerimònia on les noves pubilles i hereus de 2026 van prendre el relleu als representants de l'any passat. Durant la seva intervenció conjunta, la pubilla major Sofia Sancho i l'hereu major Mar Villaécija van afirmar en nom de tots els companys i companyes que entomen aquesta responsabilitat amb molta il·lusió, però sobretot amb un profund sentiment d'estima pel poble.
5: President i membres del patronat de festes, autoritats, pubilles, pubilletes, hereus, hereuets i entitats locals. Un agraïment també a tots els que han rereant feu possible que els nostres gegants Isabel i Gregori surtin al carrer a ballar el so de la gralla i el tabal. I com no, una salutació molt especial a la banda de música de la Lira Roquetense, la meva banda. Companys i amics, sense batres les festes no sonarien igual.
6: Roqueteros i roqueteres, ja són aquí les nostres estimades festes, les que fa un any que esperem amb especial il·lusió i que estem convençuts que les gaudirem com mai. Unes festes que portem al cor per sempre, recordant cada moment compartit. dies de retrobaments amb la colla, amb la família i amb els amics. Els dies en què diem avui marxaré pronte i al final acabem arribant a casa quan ja és clar.
5: La veritat és que encara ens costa una mica creure que avui siguem aquí dalt. Després dels nervis inicials vam entendre que era una oportunitat que només passa una vegada a la vida i avui volem gaudir-la tant com esperem que gaudiu vosaltres d'aquesta festa major. Durant aquests dies els carrers de la nostra ciutat ja li prenen aquell ambient tan característic que ens anuncia que la festa ja és aquí.
6: Dies on Roquetes canvia. Els carrers s'omplen de música, de tradicions, de festa i de vida. I el millor de tot és que hi ha actes per a tothom, petits, grans i joves. Tots hi tenim un joc. 11 dies i més de 100 actes en què gaudirem d'allò que ens diferencia com a ciutat, com el cosoiris, les menjades populars, l'ofrena de flors i fruits, el concurs de colles i les nits de ball, entre altres. És a dir, la nostra essència.
5: Cada acte és una oportunitat per fer poble, per mantenir vives les nostres tradicions i per demostrar una vegada més que Roquetes sap gaudir de les seves festes amb alegria, respecte i convivència. Fem que aquests dies siguin una autèntica celebració del que som i del que ens uneix.
6: Abans d'acabar, voldríem parlar també en nom de totes les pubilles, pubilletes, hereus i hereuets. Per a tots nosaltres és un autèntic orgull representar Roquetes i les seves entitats durant aquests dies de festa major i al llarg de tot l'any. És una responsabilitat que assumim amb molta il·lusió, però sobretot amb un profund sentiment d'estima pel nostre poble.
5: Aquesta oportunitat no seria possible sense la feina incansable del Patronat de Festes, una tasca que sovint passa molt desapercebuda, però que hi és durant tot l'any, dedicant hores, esforç i molta il·lusió, perquè quan arriben aquests dies tot estigui a punt i Roquetes lluesqui com es mereix. Per això, en nom de tots, us volem donar les gràcies. Gràcies per confiar en nosaltres i per donar-nos l'oportunitat de representar la ciutat on hem crescut, la ciutat que ens ha vist fer grans i que ens ha ajudat a ser les persones que avui som.
6: Des d'avui i fins que s'acabi l'últim acte de festes majors, gaudim de cada instant amb intensitat, compartim-los amb qui més estimem i omplim carrers d'alegria i d'orgull de ser roqueteros i roqueteres.
5: Que no ens falti l'energia, les ganes de participar i la il·lusió de viure unes festes que, un any més, ens faran sentir orgullosos de casa nostra. Enguany, de ben segur, tindrem unes festes que ens eclipsaran a tothom.
6: Moltes gràcies, bones festes i visca Roquetes!
4: Després de catalogar la portada del programa de festes dedicada a l'eclipsi, obra d'Ignasi Blanc com una peça de museu, l'alcalde de Roquetes, Ivan García, no va deixar passar l'ocasió per demanar una forta ovació per als membres del patronat, a qui va mencionar un a un, agraint-los el seu treball incansable.
7: Moltes gràcies, regidores, regidors, president i membres del patronat de festes, presidents i membres d'entitats i associacions, pubilletes, hereuets, pubilles, hereus, roqueteres i roqueteros i gent que mos visita, molt bona tarda. Abans de començar, recordem l'any passat que per mala sort i per causa d'un incendi vam tindre que estar 2 dies de festa tancats a casa. Primer que res, felicitar i agrair a Roquetes de fer-ho com ho va fer llavors. Però avui vull recordar i ficar-nos al costat de la gent de Girona que estan patint allò que nosaltres, malauradament, vam patir fa un any. Un fort aplaudiment i molta força a Girona. Benvinguts a un dels actes més bonic i més emotius de les festes. Les festes del 2026, perquè com bé es veu, són les festes de l'eclipse. Som conscients que enguany viurem una fita històrica a Roquetes i a una bona part de la península, però a Roquetes tenim la sort de tindre el centre de referència d'estudi del sol i en aquest cas tenim la sort de tindre l'Observatori de l'Ebre. Durant uns dies estarem a l'epicentre mundial de la informació, de la recerca, de la investigació i de la visita de persones molt rellevants de l'àmbit de la ciència i això tindrà un impacte mediàtic que ens farà estar encara més orgullosos de ser d'on som. La portada del programa de festes d'Ignasi Blanc, me consta que va per aquí, ho reflexa de la millor manera i avui ens acompanya en aquest acte com dia. Gràcies, Ignasi, una vegada més per fer del nostre programa de festes una peça de museu. Un aplaudiment per a Ignasi Blanc. Amigues i amics, avui iniciem unes festes úniques, màgiques i inigualables. Unes festes fruit del treball de moltíssima gent. gent que dedica les seues vides per a que totes i tots gaudim 11 dies de festa intensos. Parlo, com no, del patronat de festes. Persones que surten de les seues feines i dediquen tota la resta del seu dia a treballar incansablement per a tots nosaltres. Mai serà prou agrair tot el que fan. Almenys vos demano dedicar-los el més fort aplaudiment de la tarda. Ajudem-los, entenem-los, agraïm-los, perdonem-los, però sobretot valorem el que fan. I parlo de Marcos Torralbo, Antonio Omedes, Pilar Escudero, Blas Dieguez, Josep Subirats, Josep Fava, Carlos Reverter, Gemma Querol, César Cervera, Albert Ventura, Roser Sánchez, Susana García i, com no, el seu president, Joan Carles Sangres. Gràcies, gràcies i moltes gràcies. Gràcies també a les entitats i associacions de la nostra ciutat, motor durant els 365 dies de l'any, i que esta setmana, com no, se posen al costat del patronat per omplir un programa en més de 100 actes diversos per a tothom i pensant en totes i tots los roqueteros. Vull fer una menció especial per a la banda de la Lira de Roquetes, la Colla Gegantera i els Grallers de Roquetes. Gràcies per posar música, tradició, festa i sobretot compromís en la nostra ciutat durant tot l'any, però especialment en estos dies. Moltes i moltes gràcies. Deixeu-me fer també una salutació especial i un agraïment a les pubilletes, hereuets, pubilles i hereus del 2025, l'any del 175è aniversari. Heu representat la ciutat de la millor manera. Teniu l'honor de ser la primera promoció que ens ha representat fora del nostre país. Parlo de l'intercanvi cultural que totes i tots vam viure al Sant Marcel, al poble que estem agermanats a França. Vos ben asseguro que d'aquells dies i de les festes de l'any passat vos portaré sempre al cor. Gràcies infinites. I a les pubilletes, hereuets, pubilles i hereus del 2026. Un any especial per a mi, en què personalment tinc el goig de viure com un nebot i un nebot com hereu, perdó, i la meva filla com a pubilleta. Això fa més boniques, com ha dit el president, les festes, i per a un alcalde, tio, i també pare, encara és molt i molt més bonic. A totes i tots, gaudiu de cada moment, perquè passarà volant. Xaleu, rieu, ajudeu-vos en tot, però sobretot recordeu que representeu la millor ciutat del món. Bones festes a totes i tots. A les famílies, gràcies per apostar per la tradició. Gràcies per fer possible esta bonica imatge de dalt l'escenari. Gràcies per fer més grans les nostres festes. I ja acabo. Però abans, deixeu-me fer un agraïment a tot el personal de l'Ajuntament, en especial policia local, per vetllar per la nostra seguretat en cada moment, a la brigada municipal i el servei de neteja per treballar sense descans per aquest tot el que tenim durant les festes sigui possible. I també a l'equip de comunicació, ja ho veieu, ells no paren, per estar abans, durant i després de cada acte, per a que totes i tots estiguem informats de la millor manera i al moment. Gràcies, gràcies a tot el personal de la casa. I deixeu-me fer un últim, és dia d'agraïments, fer un últim agraïment a totes i tots els membres de la corporació i en especial, com no, al meu equip. Gràcies per treballar com ho feu incansablement, sempre en una mirada positiva, endavant, gràcies per fer fàcil lo difícil i gràcies per estar sempre al peu del canó. Moltes i moltes gràcies, de cor. I com ha dit el president, sembla que avui mos han copiat el discurs, però ara toca parlar de les nostres famílies i les de tothom que treballa per al bé comú. Sense el vostre suport diari, res del que fem seria possible. En el meu cas, gràcies Anna, gràcies Mar, gràcies Quim i gràcies Judit i a tota la família. Però vull fer un agraïment extensiu a totes les famílies de regidors i regidores, de membres del patronat i membres de totes les entitats i associacions. Gràcies per estar sempre quan nosaltres no estem. Venen dies de ball, de panoli, d'ofrena, de processó, de ball de gegants, de cosoiris, que enguany vos prometo que les emocions seran fortes, de menjades populars, de proves de penyes, d'actes solidaris, d'actes esportius, de cultura, de tradició, de focs i correfocs, de veure sortir el sol, de son, d'alegria, d'actes per a grans, d'actes per a minuts, de calor, ne tindrem, d'aigua, de sol i de lluna, com diu l'eclipse. Roqueteres i roqueteros, sortim al carrer, xalem, riem, plorem, abracem-nos, ballem, retrobem-nos i gaudiu de les millors festes del món. Visca el Patronat de Festes, visca Roquetes i visca les nostres festes. Moltes gràcies.
4: Al seu torn, el president del Patronat de Festes de Roquetes, Juan Carlos Sangres, es va referir al caràcter solidari de la Festa Major d'enguany amb fins a 6 actes benèfics.
8: Companys del Patronat, companys d'altres entitats, Gregori, Isabel, Grallers, Banda de la Lira i públic en general. Us he de confessar que este matí encara no sabia què dir a la salutació. Molts pegarien mà del ChatGPT, jo en canvi crec que tinc una fada que m'il·lumina i algo surt. M'ha dit que és un any per a donar gràcies i vull començar per les entitats i les seves juntes per ajudar-nos a omplir més de 150 actes i poder tenir una programació tan variada. Com no, el nostre ajuntament, que sempre ens dona suport, i no em refereixo només econòmicament, sinó escoltant-nos i apoyant-nos en les nostres decisions. També agrair a Roquetes, perquè encara que siguem festes majors, mai s'obliden dels més vulnerables. L'amic Paco Bolunya, exposició de fotos a favor de Càritas. El nostre pregoner Pau Hidalgo, mils de quilòmetres al llarg del món pel projecte ENMA. Els veterans del club deportiu, partit a favor de Càritas. Concert infantil en entrada solidària a l'Hospital Sant Joan de Déu. Bingo musical solidari a favor de l'àrea de pediatria del Verge de la Cinta. L'ofrena, on tota una ciutat sencera aporten més de 4.000 quilos de queviures. Gràcies per ser tan solidaris. Gràcies als roqueteros i roqueteres per participar de tots els actes que s'organitzen. Ens dona sentit a la feina que fem. Menció especial al nostre jovent per omplir els carrers d'aire fresc en dies de tanta calor. En un comportament exemplar, quina envejeta en feu, se us estima. Gràcies a les pubilletes, hereuets, pubilles, hereus i les seves famílies per representar la nostra ciutat. El meu gràcies més gran és pels companys del patronat i la meva família per apoyar-me, ajudar-me i aguantar-me durant més de 30 anys. Jo sense vosaltres no sóc ningú. i vull copiar unes paraules del iaio de Cisco, el senyor Pepe García Lo Canalero. Dono les gràcies a les autoritats i el públic en general. I així no em deixo ningú. Per acabar, vull donar un consell als nostres mandataris. Cristina, Lídia, Cisco i Ivan. Estes festes sigueu menys regidors i menys alcalde i més pares i mares. Disfruteu dels moments màgics que ens brinden els fills. Jo, si puc, ho faré. Visca Roquetes, visca les seves festes i visca la seva gent.
4: L'acte, que va arrencar amb la desfilada de la comitiva des de l'Ajuntament, va concloure de forma solemne amb el ball dels gegants de Roquetes, Isabel i Gregori, seguint les notes de l'himne de Roquetes, Ciutat Estimada, interpretat per la banda de música de la Lira Roquetense i entonat de peus pel públic. Lira Roquetense i entonat de peus Lira Roquetense i entonat dempeus pel públic present. Així mateix, la diada va comptar amb la participació dels grallers de Roquetes per encendre la metxa de més d'un centenar d'actes que tindran lloc fins al pròxim 12 de juliol al municipi.
0: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Un exemple a seguir. Pau Hidalgo va pronunciar el passat dissabte el pregó de les Festes Majors de Roquetes 2026 com a esportista solidari roquetenc que va completar la volta al món en bici recollint 35.000 euros a favor del projecte EMMA per la investigació del càncer de mama. Impregnat per un genuí espírit de superació, el jove ciclista va fer un crit a la valentia i l'optimisme en un discurs fresc i dinàmic carregat de vivències i agraïments que va entusiasmar el públic reunit al Saló de Plens. L'alcalde de la ciutat, Ivan García, va acompanyar el pregoner durant l'acte, on també van assistir la resta de membres de la Corporació Municipal, una representació de Pubilles i Hereus i el president del patronat de festes, Juan Carlos Sangres, entre d'altres persones. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, va expressar la gratitud en nom del municipi per la proesa realitzada per part de Pau Hidalgo el 2026.
9: Benvinguts al pregó de les festes majors del 2026. Saludo regidores, regidors, Pubilles i Hereus. Encara feu prou bona cara. Avui és un dia dur per als Pubilles i els Hereus. Sergent de la policia local, família de Pau i públic que ens acompanya, benvinguts al pregó de festes. Avui l'honor de fer el pregó de la ciutat és Pau Hidalgo, com tots sabeu, Pau Hidalgo aragonès, que fa uns mesos va acabar de fer la volta al món en bicicleta, i això se diu molt ràpid, però costa molt de fer. Aproximadament 20.000 quilòmetres... 20.000 quilòmetres a les seues cames per un, i el més important, per un projecte solidari. Abans li comentava que és el segon pregó que tenim a l'Ajuntament de Roquetes vinculat al projecte EMA, i això ens ha d'omplir d'orgull a tota la gent de Roquetes. És un projecte de territori, un projecte importantíssim per a lluitar contra una malaltia que, per desgràcia, qui més qui menys la tenim a prop de casa. Per part meva, donar-te les gràcies pel que vas fer el dia que et van fer la rebuda, ja t'ho vaig dir, pel que vas fer. És molt gran el que vas fer, i fer-ho d'una manera solidària diu molt de tu. Com dic, el projecte de Mas se ho mereix. Veient les imatges, se pot dir, fas enveja, molta enveja, perquè les vivències que t'has emportat sempre seran teues, i segurament que les portaràs tota la vida, i que estic segur que van llaure moments molt durs, segur, però també vas dir que passar moments molt xulos, i tal com se veu l'imatge, per indrets que segurament ningú dels que estem aquí tindrem la sort de gaudir-ho. Res més, gràcies Pau per ser de Roquetes, per fer el que vas fer, i quan vulgues, endavant en el pregó. Gràcies. Mm.
10: Bueno, primer que tot, gràcies a tothom per vindre. Sé que és una hora terrible, perquè a la 1:30 deu estar quasi 40 graus fora de carrer, con el qual, sent segon dia de festes, que hi ha 40.000 coses a fer, vos agraeixo que estigueu tots aquí. També l'Ajuntament per invitar-me a fer el pregó de festes, una cosa que mai havia esperat fer. I també al Patronat de Festes pel currazo que hi haurà esta setmana, que esta setmana i setmanes preves i durant tot l'any per a preparar això, que no està pagat això. Bueno, més que res, volia explicar-vos una miqueta com va començar tot això, però preparant este pregó em vaig donar compte que això va començar, esta aventura, fa molt més temps. Abans que dies de gràcies per ser roquetes, justament a casa meva només hi ha una roquetera, que és ma,

canviava tot una miqueta, perquè nosaltres sempre diem a casa, bueno, vaig a explorar. Ells il·lusos pensaven, bueno, se n'hi ha aquí detrás 5-10 metres, però nosaltres no anàvem barranc amunt, barranc avall, que per saber tornar a casa havíem de seguir després les línies de la llum per a saber, ah, per aquí se'n va a casa nostra, llavors anàvem seguint. I això, vulguis o no, és un privilegi que no tenim el... No som conscients a vegades de tota la natura que tenim aquí a prop, i també la part de per la gent que viu aquí, que no tens la temor a ai, me passarà, ai, me faran, ai, no sé què, sinó te'n vas i saps que no passarà, si et perds algú t'ajudarà i no va passant res. Llavors, te'n vas donant cosetes, compte d'aquestes cosetes, que si haguessis nascut a un altre lloc, si t'haguessis trobat un altre ambient, si potser haguessis nascut a gran ciutat i a la muntanya és algo més, més complicat o més desconegut per a nosaltres, aquestes cosetes, després te'n dones compte que t'ha d'entremor a dir, bueno, si em perdo, pues no passa res, ja trobaré el camí a casa, si passa algo, pues ja hi ha manera d'ajudar algú, és a dir, te vas traient aquestes coses que no ho notes, sinó. I llavors, pas del temps, allò és que comences a tindre ganes de fer alguna cosa molt gran, com fer la volta al món i tal, però hi ha una gran diferència de voler-ho fer a començar-ho a preparar i dir-ho en veu alta allà de me'n vaig a fer això i preparar-ho bé. I em recordo el primer dia que vaig vindre aquí a l'Ajuntament a dir-li a Sònia de, vale, Sònia, tinc aquesta idea, este projecte que és anar a fer la volta al món i intentar per cada quilòmetre recollir un euro solidari per a la investigació del càncer de mama de mama del projecte EMA, que aquí tenim a Noelia, que és una de les investigadores del projecte EMA. I jo he de tractar-me com un loco, que ha sigut el més normal dir-me, bueno, ves, ja veurem què fem. No, no, és a dir, m'han apoyat, va empatitzar més amb uns pares que amb mi de... pobres teus pares, el que fa tirant en això. I ja des d'un principi vam arrencar i d'aquí ja se van assumant moltíssima gent. Llavors ja il·lusiona i fa temor per igual, perquè il·lusiona molt perquè s'apunta molta gent. Llavors aquí, primer l'Ajuntament, després moltes entitats que es van començar a apuntar per ajudar-nos, clubs, negocis, gent, família que ho pateix, amics que t'apoyen quan estàs allà jo no molt convençut i també. Llavors veus que una coseta que comences i que arrenques per tu mateix, la gent se va sumant per tot l'ofici solidari que hi ha detrás. Llavors és xulíssim, però a vegades també sents la responsabilitat de ok, això ja pesa molt més que si dic mira, pego mitja volta i torno cap a casa, no passa res. I llavors, esta part tan xula, vos volia agrair, perquè si no fos per tota aquesta ajuda de tothom, no hem arribat al final a superar l'objectiu. L'objectiu era recaudar 20.000 euros per al projecte EMA i van acabar 135.000, així que demanem un aplauso per a tothom qui va ajudar a recaudar aquests fons. I en això que us deia la temor, és a dir, la temor ja començava, va ser una cosa que em va acompanyar durant quasi tot el viatge, perquè a l'arrencar el meu patiment és, i si no passo ni del Perelló, després de tot el bombo que vam fer tot això, si et quedes aquí el Perelló, vaya chasco, no? Després les primeres nits dormint fora de casa, bueno, fora de casa no, dormint a la tenda amagat per allà però no se podia, tot això, llavors tens temor les primeres nits i ja comences a pensar de després ve Àsia, que quina temor, a veure què tal, no sé què, perquè són llocs que he estat, però clar, com de turisme, llavors canvia molt els llocs per on passes, la forma de gestionar-ho tot, i vas en este rum-rum. Després arribes a Àsia i veus que tot va bé, no sé què, però ja estàs pensant en Austràlia de com tinc que travessar allò, si no tindré aigua, no tindré no sé què, no sé quantos. Després arribes a Austràlia i estàs allà al mig cagat de pues, ara aquí m'atropella un camió i no em troba ningú fins a saber quants dies i tal. Però arribes a Sydney i penses, fuà, soc invencible. En aquell moment jo estava, però pletòric, de després de fer-me això puc fer el que sigui. Què passa? Vaig a Sud-amèrica, la temor inexistent, en plan, què ha de vindre en comparació a tot el que porto, que ho he fet de tot. I pues mira, aquí m'haig equivocat, perquè vaig arribar a Sud-amèrica i els Andes me van tombar. Con la qual, una cosa que he vist que no sé per res és la temor. Si la tens, tampoc te para, si no la tens, tampoc és que t'espenteja, con la qual no m'ho serveix d'absolutament res enfocar-nos en això. Després també, seguint-lo d'abans, el de que molta gent ens va ajudar per a recaudar tot això, també gràcies a més d'una persona, avui ja estic aquí, de no haver-me quedat pel viatge, perquè recordo, per exemple, els primers dies que ara dia lo d'Austràlia, el clima que feia al nord d'Austràlia era pràcticament el mateix que feia al sud-est asiàtic, és a dir, temperatures de rodant en 40 graus pràcticament, i allà vivia una mitja de 7-8 litres d'aigua diaris. Claro, la diferència

0: entre Asia y Australia, es que Asia, pues no, cada 20-30 kilómetros paran, comprar una botella, no sé qué, no sé cuántos. Bé, la putada que Australia des del primer moment ja començaves en distàncies de 100-150 kilòmetres sense avituallament. I jo no sabia que això, sabia que en algun moment passaria, però no esperava que ja fos el primer dia. I va haver un moment que tenia pues, dos titells d'aigua de la botella, i el meu premi era cada 10 quilòmetres ballar una miqueta a la boca per a veure si arribava fins on jo sabia que havia una gasolinera i tal. Ja estava apuradíssim, ja vaig tindre que parar un cotxe de pel de la carretera i tal. I al parar-lo, al primer moment vaig arrepentir perquè em baixa un homenot, però enorme. És a dir, me treia quasi un pam d'alçada, un pam d'amplada, tot tatuat, barbut, típic dolent motorista de pel·lícula, que jo pensava, me secuestren aquí, em foten el maletero i desapareixo. Per a res, és a dir, super majo. I llavors aquí, vulguis o no, ja comença a trencar una mica d'estereotipos. Que pues, de, ah, si vulguis o no, ja tenim lo pues, que som més bona gent, tal, no sé què, ja no estem així dolents, però ja, com és un home nou així, i super amable, em va donar 3 litres d'aigua, coca-coles, no sé què, m'he salvat el cul aquell dia, perquè pues, jo pensava que no arribava ni de broma, perquè ja, ja estava apuradíssim, ja no aguantava més. Llavors, pues, així m'han passat diverses que dius, si hagués estat tot xol, això no ho conto ja avui, m'has quedat allà i, pues bueno, és passat el que hagués passat. Així que ja vaig dir-ho primer dia d'arribada, una cosa que vull deixar en clar, va ser lo molt bona gent que hi ha en este món i ja ho veus, lo molta gent que es va implicar, també el dia d'arribada que havia un munt de gent aquí implicada en el projecte EMA, és a dir, moltíssima gent s'ha implicat, jo també per ser socials, molta gent que m'ho dia i tal, és a dir, és una cosa que tenim més temor que sempre se recau en lo negatiu i no ho hauríem de fer. Després també una cosa que m'he donat compte en lo temps és lo curtetes que duren els moments d'eufòria o felicitat i que l'important que és estar presents. Recordo al Perú, el moment que vaig estar més alt que va ser cruzant lo pic el punt més alt que vaig cruzar va ser a 4.500 metres d'altura. Jo aquell moment estava feliç, venia de fer tota una ruta aquell dia que era com dos vegades pujar caro, és a dir, estava rebentat, però el moment d'arribar va ser en plan, sí, he pogut fer-ho tal, supercontent, i ja el que em quedava de ruta era molt fàcil, tenia que baixar hasta el poble on dormia i era costa avall total. Què passa? Que en aquelles altures, a l'altiplà peruà, allò està totalment ras, només hi ha els bajos d'un pam, no hi ha molt més, i no hi ha ni cases, no hi ha res, està més a baix perquè és poc agraït de viure. I l'alta muntanya, el clima canvia superràpid. I va ser res, arribar allà dalt i al cap de 2-3 minuts comença a caure una calamassada. Llavors va ser el plan de, ok, no em puc ficar a baix de cap arbre per amagar-me, no puc ficar-me a cap lloc per amagar-me, vaig intentar baixar el més ràpid sense matar-me i un dolor de mans a tota la calamarsada aquí a la cara i tal, fins que vaig trobar una caseta d'obrers i em vaig llançar directe cap allà dins sense preguntar, sense demanar permís a ningú i una altra vegada super bona gent, em van donar un cafret calent, m'han deixat estar un ratet fins que va passar, després ja vam anar tots cap a baix una altra vegada, però això de que te'n dones compte de tot el dia que l'havia estat lluitant i el moment d'alegria va durar no res i si en aquell moment no dius ja ho celebraré després, és que potser després no això, i és molt important, i més en estos dies que estem de celebració de festes de roquetes, de dir pues, estem aquí, disfrutem-ho, vivim de los nostres, que després, qui sap si l'any que ve no estem per algun motiu. Jo l'any passat no vaig estar, ara estic en un molt bon motiu aquí, però mai se sap què passarà, així que és important viure-ho bé. I poc més, pues podria contar mil anècdotes, però no us vull avorrir, ja esteu veient les imatges d'algunes que és moments de molta alegria, de molt sofriment, i a dia d'avui crec que no ho repetiria, és duríssim. Però m'alegro d'haver-ho fet, d'haver estat valent, d'haver-ho provat, perquè si no és que m'hagués perdut una gran... potser no la gran experiència de la meva vida, espero que encara queda molta per davant i que vinguin coses més grans, però s'han d'intentar fer aquestes coses. I també el que volia remarcar al principi, no? Que tot això és gràcies una miqueta a on m'he criat, de l'entorn que hem tingut, de la seguretat que han sentit i poder ser valents de provar coses, que si surt bé... perfecte, i si no passa res, pots tornar sempre a casa. Jo, per exemple, no va ser tal com esperava, que vaig haver d'acabar-ho abans perquè ja estava derrotat, i també va ser, jo crec que va ser el moment més dur el gestionar aquesta derrota, perquè vist ara ho penso com tenia que sentir aquest moment de derrota, si tot el que havia fet, tot això, però en aquell moment era tot el que volia fer de més i que no ho vaig fer, llavors només veia el que no, i va ser bastant complicat el gestionar-ho per arribar aquí content, orgullós de lo que havia fet, i també el sentiment que vaig trobar quan arriba aquí, que tots m'heu donat, va ajudar moltíssim a poder gestionar més esta derrota personal, tot i la victòria que ara ho veig. I poc més, volia donar-vos les gràcies a tothom, donar-vos molt bones festes, lo dit, que xaléssiu, que cantéssiu, que balléssiu, que féssiu poble i que disfrutéssiu dels vostres. Moltes gràcies.
1: M'he apuntat tres coses, Pau. De derrota cap.
2: De derrota cap. De derrota, et puc garantir que en el que vas fer no te sentigues derrotat de res, perquè jo abans també feia alguna correguda d'aquestes llargues de muntanya i també hi ha dies que et sents derrotat, però de derrota cap, perquè ens un demà, de fet, t'he vist més d'una vegada amb la bicicleta, vull dir que de derrota cap. Tot, saps que enguany, al mes d'agost, tenim una arribada de la Vuelta, uns ciclistes professionals, però uns ciclistes que això no sé si serien capaços de fer-ho, pel que fa a la part esportiva, però sobretot la part de persona. Dius que hi ha molt bona gent al món i nosaltres tenim la sort de tindre a un pregoner que és molt bona gent. Enhorabona, Pau.
0: Gràcies.

0: faràs signatura al llibre d'honor i sempre m'agrada recordar que és l'última persona, entitat, que has signat abans de tu. En este cas és una associació de Madrid que van passar farà unes setmanes, una associació que visitaven pobles de, que en el moment de la Guerra Civil van acollir a republicans. Roquetes va ser un dels pobles que van acollir a republicans i els vam ajudar. I en este cas este és un institut de Madrid, en un projecte que es diu Tarragona Refugia, i mos van visitar, mos van ficar en contacte en este cas en l'àrea de memòria democràtica, mos van visitar, va ser una experiència jo crec que molt, molt enriquidora, i van tindre també l'honor de signar, donat que era un, al final és un tema que sempre hem de cuidar. Per tant, el pròxim a signar el llibre d'honor serà el pregoner de les festes del 2026.
1: No res, simplement he posat, és important ser valents en esta vida, viure a pesar de les possibles derrotes. El món està ple de gent bona que ens ajudarà a viure allò que perseguim. Molt bones festes.
0: Per acabar, perquè tingués un record d'este dia, te farem l'entrega de la talla dels nostres gegants, Isabel i Gregori, en la placa que diu així: l'excel·lentíssim Ajuntament de Roquetes, a Pau Hidalgo Aragonès, jove roquetenc i aventurer solidari, que va fer la volta al món en bicicleta el 2025 en agraïment per ser el pregoner de les festes majors del 2026, Roquetes, 4 de juliol del 2026.
1: Moltes gràcies.
0: No tinc ganes d'acabar. I segurament sí, perquè tinc moltes preguntes per fer-li de caràcter de lesions. Vas patir lesions?
1: Poques, crec. Al principi, per exemple, sí que va ser molt de dolor adaptatiu, per això dir. És a dir, d'aquí hasta segurament França acaba moltes mal de munyiques, de coll, per la postura tantes hores seguides, que mai havia estat en tantes hores. I després sí que hi ha algun dolor de genoll i tal, però crec que no més, d'estómac, poc més, però bé, pues tindre sort, toco fusta, aquestes coses.
0: Senyal que estàs preparat. I l'altre, averies? Perquè clar, si t'has de trencar la bicicleta a no sé on, Fàbregues no està sempre al costat.
1: No, moltes. Per sort, mira, la primera va ser a Niza, em vaig menjar, claro. Estar acostumbrat a anar en la bicicleta normalment que et pesa 10-15 quilos com a molt, i que ara una bicicleta que porta 50 quilos, l'agilitat d'estar és una altra. Llavors, pues, anava estar anant per Niza, jo és de que vaig esquivar un pilotonet, i al tornar a fer el zigazaga, el pes, la inèrcia va seguir cap allà, vaig xocar, vaig trencar tot el pneumàtic, va tocar carregar la bicicleta de 50 quilos hasta 10 quilòmetres en una roda a la mà i l'altra carregant la bici, però per sort encara estava aquí a prop. Però no és tindre grans problemes. Lo d'Australia, per exemple, que no vaig poder canviar els pneumàtics en tot allò, és clar, potser aquells pneumàtics els vaig estirar vora 2.000, 3.000

0: Festes de Roquetes 2026. Les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol. Aquests són els actes més destacats per avui dimarts 7 de juliol. A 3:15 de la tarda, màster de Zumba Aquarroquetes per a tots els públics davant de les piscines cobertes. A les 7:30, xerrada a voltes de l'eclipse total de sol de l'agost, Roquetes mira al cel. A càrrec de l'associació astronòmica Estar Ebre, a la Biblioteca de Roquetes, Mercè Lleixà. A les 8 del vespre, concurs de colles, prova número 9, taula engalanada a la terrassa d'estiu. A les 9:30 de la nit, 42è sopar de la cabra a la terrassa d'estiu. I a continuació del sopar, balla amb l'orquestra Himalaya i festa terminal DJ Batalla i DJ Gallo. Festes de Roquetes 2026, les festes de l'eclipsi. Del 2 al 12 de juliol.
1: Antena Caro. Plàcida, plàcida. Les 6:96.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.

Entre tots, fem les millors festes majors de les Terres de l'Ebre. La tradició i la xalera fins al 12 de juliol. Roquetes 2026.